0: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
1: I obrim el racó de pensar amb la Liliana Arroyo. Què tal? Molt bon dia, com estàs?
2: Molt bé.
1: Última setmana ja, eh?
2: Última setmana.
1: Ha passat ràpid.
2: Ha passat volant.
1: D'aquelles maneres estranyes l'estiu que té. Que... Sí. L'agost al principi potser costa més, però ja cap al final ja dius, vinga, va, ja hi som, ja hi som.
2: I tant, fa baixada.
1: Què t'ha fet pensar? T'ha fet pensar precisament això que...
2: Sí, aquesta capacitat de perdre la noció del temps quan estem de vacances.
1: Uf, val, molt bé, important.
2: Sí.
1: I fort això també, que a vegades potser no calen molts dies, sinó és una qüestió de que sigui la intensitat molt forta, no?
2: Exacte.
1: Que potser es pot desconnectar en poc.
2: Totalment, totalment. I també la cosa associada que va quan veiem que s'acosta al final de les vacances, no? Tot allò que se'ns aixeca, se'ns desperta, quan veiem que estem a punt de tornar a la rutina habitual.
1: Creus que també té a veure amb que no estem pendents del rellotge i això explica també l'èxit de les vacances?
2: I tant. Jo crec que això té molt a veure amb... O sigui, el temps és una construcció social, no? Vull dir, hi ha un tema físic, segur, que abans, o sigui, no? El present és ara i el que hem dit abans doncs ja és passat i de més, aquesta cosa molt, molt metafísica, però hi ha tot un tema d'organització social al voltant del temps i en concret al voltant dels horaris, no? I vull
1: clar.
2: Dir, el nostre continent som molt en això, no? I no està pendents del rellotge, no és només que deixem de fer el gest, no? Sinó que perdem doncs, aquesta consciència i que deixem anar les rutines, les normes, els horaris, les inèrcies, no? I això és el que jo crec que ens dona aquesta sensació d'alliberament, perquè realment és un alliberament de tot el que durant l'any ens connecta amb la necessitat d'estar produint,
1: yeah.
2: No?
1: Tu ho fas per això, perquè es veu que hi ha experts que recomanen, a vegades, per exemple, si has de tornar a la rutina, m'invento, la setmana que ve potser hi ha persones que comencen a treballar i matinen molt. Sí que recomanen potser doncs posar-te l'alarma cada dia una mica abans per anar preparant el cos, perquè també és veritat, tot sigui dit, en el nostre cas, treballant en aquest programa, tots matinem molt, ens aixequem a les 5 del matí, per tant anem a dormir cap a 9, quarts de 10 com a tard. El cos, vulguis no, al cap de setmana, és una petita... Jo sempre ho penso, pobre cos, perquè jo els divendres allargo, no? Em quedo fins més tard, me'n vaig a dormir tard, i al cap de setmana m'aixico tard, entre cometes, a les 7-8 del matí, ja, però se moren els ulls. Però és veritat que el cos també l'has de cuidar una mica, de dir, escolta, potser hem d'acostumar-te a tornar als horaris que deies tu, als horaris socialment acceptats. Tu treballes això?
2: D'alguna manera sí, perquè el que està clar és que el cos, la regularitat li va bé, no? Perquè tenim una sèrie de cicles i una sèrie de ritmes que si són previsibles i tenen certa recurrència, doncs el cos s'adapta millor, sap quan ha de descansar i aquest tipus de coses. I sí, jo a casa, doncs, per exemple, també ho intentem, no? De preparar-nos una mica, allò anar recuperant els hàbits, anar recuperant els horaris, i sobretot
1: els nens,
2: el tema
1: clar,
2: de la son. Amb els nens, és superimportant. Sí, sí. I aquesta part com de ritual d'anar... de fer la transició cap a la nova etapa que comença, no? I celebrar doncs, el que has viscut i celebrar el que vindrà també, no? També per entomar-ho amb ganes, no? I evitar doncs, aquesta mena de consens social sobre la necessitat de deprimir-te quan has de tornar, que dius, ostres, potser també és simptomàtic de si no volem tornar a la nostra vida, no? És veritat que,
1: exacte,
2: òbviament, de vacances doncs, hi ha moltes coses positives, no? Però també està bé que trobem a faltar alguna cosa del nostre dia a dia, perquè llavors vol dir que tenim una vida que ens omple i que ens no? I que ens nodreix i que també la trobem a faltar.
1: I em lligues amb això amb les rutines, perquè en el fons crec que a tots ens agrada la rutina. Potser hi haurà qui més qui menys, hi ha qui la sap respectar més, hi ha qui se la passa una mica més pel forro, però crec que en general sí que és veritat que el que deies, dels horaris que tenim marcats com a societat, del matí es treballa, m'invento, el matí és com un moment productiu, per tant, no treballaràs o estudiaràs, però és com el d'això. Anirem tots a dormir o a sopar quan cap vespre, ja cap al tard. Et deixarem una estoneta més potser per reposar. És a dir, que sí que és veritat que hi ha com horaris predefinits que tots ens van bé i que ens agraden. Llavors suposo que també el trencar amb això les vacances es genera aquest efecte contrari de dir, també està bé, de dir, ai, ara m'ho salto, ara avui soparem a les 12 de la nit, perquè puc, perquè m'ho puc permetre.
2: Exacte, sí, les excepcions són meravelloses. També és veritat que la norma, no? Que no és allò que és normal, sinó allò que s'entén com que és el que s'espera, no? Sociològicament la norma és això. Poder fer excepcions, poder desviar-te de la norma i de l'expectativa, això dona molta vidilla, no? Diguéssim, perquè també és aquesta capacitat de ser lliure d'alguna manera, no? Però és veritat que vivim en un context en el que els antics diferenciaven el temps de Kairos i el temps de Cronos, no? El temps de Cronos és el de cronòmetre, no? El de a les 10 s'obre, a les 9 no sé què, a tal hora hi ha el Telenotícies, no? Aquesta hora és dina, que és l'horari comercial d'aquesta zona, no? aquest tipus de coses. Després hi ha el temps de Kairos, que és aquest temps en el que el temps va de qualitat i no de quantitat. No estàs mirant minuts, sinó que estàs gaudint i estàs com en aquella zona de gaudi que t'oblides de quina hora és, no? I diguéssim que les vacances seria aquest temps de Kairos, no? En el que no mirem el rellotge, en el que estem gaudint i en el que podem estar molt més presents amb l'experiència, no? Perquè no anem darrere de l'horari, no?
1: Clar.
2: I és cert també que a nivell d'organització social és molt interessant. Diferents cultures ho organitzen diferent, però la nostra, que té molt a veure amb un sistema econòmic capitalista i productiu, fixa't que el que ocupa moltes hores al nostre dia precisament és la productivitat, no? I a més hi ha molta recerca també en sociologia sobre la distribució de gènere dels horaris i tal, i clar, tot el que és el temps de cures, no? Queda per fora del que és el temps productiu, perquè és el que està al centre. I què passaria si ho haguéssim organitzat al revés, no? Les vacances, el temps de cures està al centre, perquè descansem, perquè mengem quan tenim gana, perquè fem el que ens ve de gust, no? Ostres, que interessant seria poder produir, però posant les cures al centre, no? Seria una altra construcció social diferent, segurament.
1: I ara que parles això de la producció, clar, ser productiu també en el fons et aporta benestar, és a dir, té una part, és curiós, perquè és veritat que quan tu descanses i estàs de vacances no ets productiu, estàs fent el que et dona la gana, perfecte, però també ens enganxa ser productius, perquè parlàvem de fet amb la Yolanda Seyfo unes setmanes, que dèiem que fort és que quan no estem treballant, quan no estem fent res, ens sentim malament, em sento malament. Llavors, uns dies de vacances, perfecte, cap problema, forma part, perquè tots estem igual, ho compro, però si aquestes vacances em comencen a allargar una mica, pel que sigui, o em comença ja a entrar aquella sensació de dir, ui, potser 3 setmanes que estic fent seguides no és molt, no hauria d'estar fent alguna cosa. Que pervers és també això, no? Que en el fons aquest rellotge que portem a dins també ens ha ensenyat o ens hem educat, autoeducat entre tots, a dir, no, és que tu has de tornar a treballar, has de tornar al ritme que portaves.
2: I fixa't que la productivitat s'estén molt més enllà de la feina, és a dir, ens en portem 4 llibres de lectura a la maleta, perquè clar, l'estiu s'ha de llegir, has de poder tornar explicant quantes novel·les o quan, no? I t'emportes la de la platja, la de concentrar, no? O sigui, hi ha tot un tema de fer i de l'acumulació de producció en el sentit més ampli, que també ens acompanya en les vacances. És una altra productivitat diferent, però també ens acompanya. Aquí hi ha un autor molt, molt interessant, que és Byung-Chul Han, té un llibre sobre la societat del cansament, no?
1: No el conec.
2: I és superinteressant, i en podríem parlar un altre dia també. Però una de les coses que reflecteix també és que compartim cert orgull, mira que és una mica miserable vist des de les vacances, però compartim cert orgull amb anar de bòlit, no? O sigui, aquesta cosa de que tu preguntes amb algú, no?, que coneixes, què tal, com vas? Buah, de bòlit, no? I tothom va de bòlit i sembla que hi ha com un orgull, no? I si no vas de bòlit és perquè realment no estàs contribuint o hi ha alguna cosa que no està bé en tu si no vas de bòlit, no? O sigui, que saps gaudir la vida, doncs aleshores potser és, no? És com molt d'extrems aquesta mirada. Llavors, crec que ens ho hem de fer mirar una mica, no? Aquesta necessitat de tenir el temps molt ple, de poder estar fent coses, no? O també amb canalla també te n'adones, no? Penses, doncs, tots els estímuls haguts i per haver, per si de casa el cotxe es fa llarg, escolta'm, també ho parlàvem un dia, no? Aquesta possibilitat de sostenir l'avorriment i d'apreciar el no fer. El no fer. Hi ha altres cultures que tenen molta més tradició no? De la contemplació i de més, i potser ens hauríem de contagiar una mica d'aquest no fer, no? Perquè valem, encara que no estiguem fent, pel simple fet d'existir, ja som vàlides, no?
1: Exacte.
2: Ja ens mereixem respirar, no cal que estiguem fent, que estiguem aportant per mereixer-nos doncs, l'amor, l'estima i el menjar que tenim a taula.
1: I ara que comença setembre, la setmana que ve, passa una cosa, potser alguns oients també ho fan a casa, que és quan et proposes, fas com una llista d'objectius o propòsits que tens aquest curs. Sí. No sé fins a quin punt, parlant d'això que estem dient ara, del temps, de la gestió, d'aquest aprendre també a avorrir-nos o a gaudir una mica més, deixar-nos anar potser amb aquestes rutines, és un dels teus objectius d'aquest curs o tu ja creus que ja això ho tens bastant cobert i potser tens altres d'objectius per aquest curs?
2: Mira, jo diria que per mi un dels objectius és desprendre'm d'aquesta idea de l'orgull d'anar de bòlit, no? O sigui, Jo crec que sí, que aquest pot ser un dels meus objectius d'aquest any, de poder tenir temps de Kairos cada dia, no? Poder oblidar-me en algun moment del dia o alguna activitat o alguna cosa que m'arreli, però tampoc no des de l'obligació al control, no? Perquè dius, no, tindré temps de Kairos de 6 a 7, dius, això, hi ha alguna cosa que per definició no funciona, no? I potser no cal cada dia, potser és, doncs, en el llarg de la setmana poder tenir com cert equilibri, poder tenir com aquests moments en els que puguem connectar amb aquest fruir de l'experiència, amb aquest estar, amb aquest tenir l'agenda lliure, no?, per poder decidir doncs, què és el que necessites, què és el que et ve de gust en aquell moment, no?, aquest temps d'autocura i també de cura cap als teus.
1: Per tant, a tu no t'atormenta, la tornada...
2: No, a mi és que m'agrada molt la meva feina.
1: Ja,
2: i, mira, jo vaig néixer un dilluns a les 8 del matí i a casa meva a vegades se'n riuen, perquè dius que tu ja vas néixer...
1: Com per... volem dir, ja vas néixer per...
2: sí, exacte. Per això m'inspira molt Wing Chun Han, saps? Perquè em veig molt reflectida amb el que ella explica, amb aquesta societat del cansament. No sempre dic que jo, quan he estat autònoma, he sigut la meva pitjor jefa, perquè, o sigui, l'autoexplotació que m'he generat és... Per tant, no vull repetir això, no vull reproduir això, i sobretot ara que estic criant, no vull que el meu fill aprengui que ha de ser productiu perquè l'estimem, no? Sinó
1: clar,
2: que l'estimem tal com és i que això, no? I voler traslladar, doncs, es pot gaudir el temps i fins i tot quan és un temps que està marcat pel rellotge perquè tens un horari, hi ha diferents maneres d'afrontar aquest horari i aquest, no? Pots anar simplement perseguint el programa, el que està programat, o pots també respirar i poder estar present amb cada cosa que fas.
1: Liliana Arroyo, un gust haver compartit l'estiu amb
2: igualment.
1: Tu. Et desitjo el millor. Escolta,
2: igualment.
1: I seguim en contacte, perquè aquesta vida, ja saps que hi ha els mitjans i la ràdio. Escolta, viva, sempre. Per
2: sempre.
1: Tant, sempre passen coses.
2: I
1: gràcies,
2: tant.
1: Gràcies de veritat.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Cuida't molt, un plaer.
2: I bona tornada.
1: Gràcies, igualment. Adéu.
2: Fins aviat.
1: I escoltant aquesta conversa, a l'altra banda del telèfon hi tenim ara mateix a la psicòloga Gina Domènech. Hola Gina, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Ara teníem la Liliana parlant d'aquesta tornada una mica a la rutina, aquests rellotges, de com d'esclau som, de com ens afecta també això en el nostre dia a dia. I et volia preguntar, a tothom li costa igual aquesta tornada a la rutina?
3: No, ni molt menys, no? La tornada a la rutina, jo diria que és una experiència molt individual i que depèn de molts factors. No és el mateix haver tingut unes vacances molt relaxades que haver estat viatjant constantment, ni tampoc és el mateix tornar a una feina que ens agradi, que potser sigui més flexible, a una feina que ens generi més pressió.
1: Clar, penso
3: també poden influir...
1: Digues.
3: No, dic, també poden influir molt els horaris, el desplaçament, responsabilitats familiars, conciliació, o com estiguem nosaltres en aquell moment.
1: No anava a dir, penso en els influencers aquests que es passen l'estiu viatjant i que després del setembre segueixen viatjant, aquesta gent al tornar a la rutina segurament no els afecta igual que potser a nosaltres,
3: exacte,
1: no? Per dir alguna cosa. Escolta,
3: exacte,
1: una cosa, la síndrome postvacacional, què és, com la detectem?
3: La síndrome postvocacional és un terme que utilitzem molt per entendre'ns, no? Hem de tenir clar que no estem parlant ni d'un trastorn mental ni d'una malaltia reconeguda. El que sí que existeix és aquest procés d'adaptació, no? Després d'un canvi de rutina que pot ser bastant brusc, no? Durant les vacances, doncs, canvien molt els horaris, el ritme, les responsabilitats i fins i tot, no?, una mica el que dèieu, la nostra relació amb el temps. I clar, de cop, no?, tornem a despertadors, a la feina, desplaçaments... Per tant, és normal que necessitem aquests dies aquest temps d'adaptació.
1: Quins són aquests símptomes més habituals?
3: Doncs una mica, igual que deia abans, poden ser bastant variables i cada persona ho pot viure molt diferent, però podem trobar, no?, cansament, desànim, aquesta falta de motivació, dificultat per concentrar-nos o la facilitat aquesta, no?, per distreure'ns amb més facilitat. O potser també la irritabilitat, més, no?, notar-nos més irritables, o la sensació aquesta de que no arribem a res, potser també insomni, tensió física...
1: I a partir de quant de temps ens hem de preocupar? És a dir, si per exemple, aquesta sensació de cansament, de desanimats, s'allarga massa, s'allarga mesos, ens ha de fer saltar les alarmes, això?
3: Exacte, no hi ha un temps establert, no?, que diguem, a partir d'aquí ens hem de preocupar, depèn també de la persona, de les circumstàncies, però sí que podríem dir que pot durar, no?, l'habitual, el que passaria sovint és una sensació que dura entre uns dies i unes 2-3 setmanes, un mes. En alguns casos es pot allargar, però sí que, no?, el que ens orienta sobretot és la intensitat i com ens interfereix en el nostre dia a dia.
1: Clar, que entenc que és veritat que si s'allarga molt hi ha un punt que penso, ostres, potser el problema no és la tornada a la rutina, sinó la feina on estàs, que potser no t'agrada o potser que evidentment et fa sentir infeliç.
3: Exacte, aquí és una bona oportunitat per parar i preguntar-nos què pot estar passant, no? Pot ser realment que sigui la feina, però no necessàriament no? Si hi ha tota aquesta sintomatologia, no vol dir que el problema sigui la feina necessàriament. Potser simplement, no? Necessitem una mica més de temps per adaptar-nos. No? Potser hi ha altres factors que ens estiguin generant aquest malestar, com poden ser els horaris o els desplaçaments, la conciliació o el ritme de vida. Llavors, no? A mi m'agrada dir que les vacances poden funcionar una mica com un termòmetre del benestar.
1: Clar,
3: no podem adonar... Sí, podem adonar-nos una mica, no, de què és el que ens estava anant bé fins llavors, no? Si és que dormia millor, si és que reia més, estava menys nerviosa, discutia menys, què m'estava passant, no? Llavors, identificar això i poder-ho incorporar una mica en el dia a dia de la tornada.
1: I aquesta síndrome afecta també els nens i nenes? O és veritat que com que tenen tantes vacances, penso potser ja està ben pensat, perquè així també estan cansats de vacances i tenen ganes de tornar, no? Fas com l'efecte aquest contrari.
3: Exacte. Evidentment, els nens poden experimentar dificultats d'adaptació exactament igual davant d'aquest canvi de rutina, no? Al final passen de tenir molta flexibilitat, d'estar molt temps en família i menys obligacions, tornar a matinar, una classe nova, potser tenen nous professors, i això es pot manifestar de diferents maneres, no? Si els notem més irritables o menys tolerables a la frustració, poden dormir pitjor, fins i tot, no? Es pot expressar amb aquest malestar més físic, com mal de panxa, que els hi passa a molts.
1: Clar.
3: Ara, també els hi pot passar, no?, que al revés, que estiguin supercontents, i el que deies, que tinguin moltes ganes de començar, de veure els amics, de començar el curs...
1: I una bona idea, potser, per nens i per adults, també, pot ser que ens marquem com a objectiu fer extraescolars, és a dir, penso, des d'apuntar-te a classes de ceràmica o dir no, a partir d'ara un cop a la setmana aniré al cinema, és a dir, que potser per contrarrestar aquesta sensació, aquesta síndrome de postvacacional, de cansament, de desànim, potser una bona manera de combatre-la pot ser autoobligant-nos a fer potser més activitats?
3: Evidentment, sí, és altament recomanable, sobretot això, no?, tenir cura del nostre benestar, jo crec que és de les coses més interessants que podem fer, això, programar activitats agradables, i no cal que siguin grans plans, però saber que tenim alguna cosa agradable a fer durant la setmana i fer una mica que la rutina sigui equilibrada, ben bé el que deies, i sobretot aprofitar, no?, la nova tornada i que ens puguem estructurar una nova rutina per incorporar aquestes activitats que volem començar.
1: I t'anava a dir, creus que les xarxes poden contribuir també a la percepció, és a dir, a fer-nos més difícil la tornada? Perquè a vegades penso, tu ja has tornat a treballar amb el teu horari que és infernal o el que sigui, amb jornades més llargues, i de sobte veus a Instagram tot d'amics o de coneguts teus que encara estan de vacances passant-s'ho bé. Clar, això també entenc que juga un paper sobre la nostra pròpia percepció de com és aquesta tornada a la feina.
3: Sí, totalment. De fet, crec que és un tema que pràcticament ens donaria per una entrevista sencera, no? Perquè aquí ja entra aquest fenomen, no?, la comparació social i també una mica això, com ho viu cadascú, Llavors, també és intentar identificar si jo noto que això, que em comparo moltíssim i que això em genera un malestar, doncs intentar posar una mica de distància, potser. Però sí, ens podria donar per una entrevista sencera.
1: Que potser alguns els hi podríem recomanar que es traiessin les xarxes, o potser és massa. No cal. Has d'aprendre també a conviure, a dir, mira, escolta, hi haurà gent que s'ho passi bé, jo he de ser forta
3: amb mi mateixa. Exacte, i una mica cadascú com ho vegi, no? Potser doncs, intentar limitar una mica l'escrolling, no?, diguéssim, o... Però això cadascú també com s'ho vagi notant, identificant.
1: I té nom l'efecte contrari d'aquesta síndrome postvacacional, de dir, tinc tantes ganes de tornar, estic ansiosa, tinc nervis de tornar a treballar, això s'ha donat mai i està documentat.
3: Ostres, no sé si hi ha un nom concret, però que passa, passa molt sovint, vull dir, de fet, sí. Parlem molt, no?, d'aquesta síndrome postvacacional com a una cosa negativa, però realment hi ha molta gent que sí que té moltes ganes de tornar a la feina. De fet, no?, la feina pot tenir molts components positius, ens pot aportar una estructura diària, aquest rol de professional, no?, que ens dona aquest sentit de competència, o més relacions socials, satisfacció personal, llavors... Té molt de sentit també que hi hagi gent que tingui ganes de tornar a la feina.
1: No, i tant, és que en el fons és el que dèiem també abans, que, clar, hi ha aquest punt de sentir-te productiu, no? Que també això, vulguis o no, la productivitat té la part bona, entre comets, sí, jo crec que és bona també de motivació, és a dir, que també et fa estar desperta, estar activa, estar al 100%, i això en el fons suposo que genera aquesta adrenalina que també t'enganxa i que també dius, ei, em ve de gust tornar a sentir això, no? Perquè és veritat que potser molts dies desconnectada, que està molt bé i el cos ho necessita, no estic dient el contrari, però que és veritat que el cos potser si està acostumat a un ritme dius, ei, trobo a faltar la marxa.
3: Exacte.
1: Tu t'hi trobes molts casos d'aquests?
3: Sí, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Sobretot aquí trobem més potser de síndromes postvacacionals més potser negatius, però, però sí.
1: I pel que fa a les rutines amb els rellotges, recomanes potser aquesta setmana ja, que estem a finals d'agost, setmana que ve ja a setembre, recomanes que potser la gent també canviï ja l'horari per anar-se adaptant més a la tornada a la normalitat, entre cometes?
3: En la mesura que sigui possible, sí, no? Si, sobretot si ens hem acostumat a anar a dormir molt tard i aixecar-nos molt aviat, doncs regular una mica els horaris de son, els àpats. Ara bé, també és important, no?, començar amb objectius petits i realistes, no? De cop dir, pues, la primera setmana començaré a fer esport 5 dies a la setmana, sinó progressivament anar-nos adaptant.
1: Està bé això. Tu ets dels que et fas propòsits de setembre, de principi de curs, et fas propòsits?
3: Com d'any nou, no?
1: Sí, en fas
3: sí,
1: o no?
3: Sí, una mica sí. Ara, a veure si els podem mantenir, que és una mica la clau, i també que ens facin sentir bé i que els puguem mantenir a llarg termini.
1: I tant. Gina Domènech, psicòloga, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí a Catalunya.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que tinguis bon dia. Adéu.
3: Bona tornada.
1: Adéu, adéu. Ara ho dèiem, clar, comença la setmana que ve segurament l'activitat de tothom, les escoles també els hi queden pocs dies ja per tornar al curs, i amb el curs les extraescolars, també un clàssic, aquestes activitats que fèiem alguns quan érem més petits i petites i que encara fan moltes criatures a casa nostra. Una d'aquestes activitats estrella és la piscina. No sé si vosaltres aquí a taula fèieu natació de petits, van apuntar al curset de natació per aprendre a nedar. El vostre cas era aquest?
4: Oh, i tant.
1: Sí, també.
5: Sí, a mi també em van apuntar, però ja més de gran, eh?
1: Ja més de gran. Quants anys? O sigui, quants anys més o menys teníeu? Éreu...
4: Jo crec que entre els 5 i els 10 probablement hi vaig anar perfectament.
1: Primària.
6: Jo potser tenia 3 les primeres classes i després ja més de major sí que em vaig tornar a anar potser als 8 o cosa així, per aprendre l'estil.
5: Sí, més o menys, no? Jo també, cap als 8 anys, també.
7: Jo crec que una miqueta abans, potser 5, sí. 6, i ja fins que vaig deixar d'anar-hi.
1: Un cop ja deixes els parvularis una mica,
7: exacte,
1: no? Potser
7: sí.
1: Ja t'hi poses. És que hi ha un vídeo, segurament els oients també, bé, hi ha diversos vídeos, però segurament els oients també n'han vist algun. Hi ha influencers, i no només, que expliquen o que ensenyen com nens petits, estem parlant de nadons, de menys de 3 anys, a vegades en tenen potser any i mig, ja els llencen a l'aigua, i els ensenyen a donar-se la volta i a sobreviure. No neden com podríem nedar nosaltres, segurament fent crawl i no fan això, però és veritat que saben girar i saben aguantar a damunt de l'aigua. Hi ha un influencer que es diu Manu Ribas que comenta un vídeo precisament de com llencen una nena de 2 anys a l'aigua perquè aprengui a nedar.
8: Hoy fue su prueba de supervivencia acuática.
9: Estáis diciendo mucho lo de pasa el examen de supervivencia. Los que no lo pasan, ¿qué les pasa?
8: Al entrar al agua hubo un momento de confusión.
9: Coño, no va a haber confusión. Entonces la has tirado y la niña no
1: es que, clar, són vídeos, segur que ja us dic, segurament els heu vist, de gent que surt amb els seus bebès, amb els seus fills, dins l'aigua, i aquests nadons que primer estan de cap per avall, donen la volta, no s'ofeguen, i acaben, doncs, mantenint el cap a l'aigua. Si més no, és curiós.
5: És curiós i fa patir, depèn de quin
1: moment.
5: Dius, jo no sé si voldria que el meu fill li fessin això, però sembla que és efectiu el mètode, no ho sé, Laura.
1: Ja, llavors nosaltres ens preguntàvem, clar, és habitual que els nadons aprenguin a nedar? Hi ha alguna edat, potser, que dius, ostres, l'edat òptima per aprendre a nedar és aquesta? Doncs per poder tenir respostes a aquestes preguntes, podem saludar a aquesta hora la coordinadora de l'aquàtica del complex esportiu La Bonaigua de Sant Just, la Cristina Martínez. Hola, Cristina, bon dia.
10: Bon dia.
1: A quina edat, Cristina, és recomanable que aprenguin a nedar els més petits?
10: A veure, nosaltres comencem a treballar amb 4 mesos, però no amb aquesta tècnica que dieu, perquè potser... Sí que potser que treus algun, vale? Que pugui fer això sense problemes, però et carregues el reste. O sigui, no, això és molt, molt bèstia. Nosaltres realment, amb 4 mesos, el que fas és una introducció a l'aigua, un vincle amb la família, un gaudir del medi aquàtic, un tornar a la panxa materna, com si diguéssim, però no anem... Que sí, que ja et dic, potser sí arribes amb algú així, però és un trauma pel reste, llavors no val la pena.
1: Yeah.
10: I anar, amb 2 anys ja és que comencem a anar, que vinguin sols a la piscina, però anar, cap als 3, 4, potser tens ja algun que neda sol.
1: Que suposo que també l'important en aquestes edats és que no tinguin por a l'aigua, no? També que els hi puguin perdre potser el respecte, és a dir, el respecte, no, la por, que els hi perdin, el respecte no, però que també sí s'hi familiaritzin.
10: Això és, per nosaltres és la part principal, és el gaudir de tot l'aquàtic, perquè llavors quan venen més grans es nota molt la diferència dels nens que no han fet, per exemple, natació en adons. Yeah. I sobretot és el tema del vincle amb la família, o sigui, és bestial el moment que estàs amb ells amb l'aigua, no estàs amb el nen, o sigui, és 100% comunicació entre un i l'altre. Mm-hmm. I sobretot això, que s'acostumin tot el medi aquàtic, tota aquesta feina és molt important a edats, quan més petits millor.
1: I ploren molt per això, la primera vegada que els fiqueu a l'aigua, els més petits, penso?
10: Normalment no, sí que hi ha algun cas, però ja. Normalment no, la veritat és que no, perquè l'aigua està a condicions que ells es troben bé, estan molt protegits pels pares, no, normalment no. La veritat és que et trobes algun cas que no, però la majoria gaudeix molt d'aquesta activitat.
1: I els pares pateixen? Què us diuen?
10: Buf! Aquest és més complicat. Sí que és veritat que costa més. I amb el pas del temps, jo porto molts anys en aquest món, i els pares s'han convertit en molt, molt, molt, molt protectors dels nens. Massa, penso jo, perquè de vegades, a veure, també has de dir, vinga, va, i costa molt que facin coses que tu ja faries. Però bueno, hem de respectar sí, sí. A nivell del nen, a nivell dels pares, i bueno, ja has de tenir, pues, això, a veure.
1: Sí, sí. Que anava a dir, com més petit ets, entenc que també és més fàcil que aprenguis a nedar, perquè hi ha gent adulta que també és veritat que no han nedat mai, que n'estan aprenent ara de grans. I no ho sé, em porta a pensar que així com els idiomes, i com sempre m'han estat explicant que el cervell és més plàstic a l'hora d'aprendre idiomes i a l'hora d'adquirir coneixements quan ets més petit perquè ets més esponja, en el nedar també passa això?
10: Sí, sí, completament. Sí, sí, quan més petits millor. O sigui, ens trobem en casos de nens grans que per qualsevol circumstància no han pogut aprendre a nedar, i és complicat. Quan més grans és més complicat. Després ja quan passes adult és diferent, perquè el que tu dius, no? Tu vas a la piscina perquè vols aprendre a nedar i saps el que has de fer, però el nen no. El nen, quan el porten obligat a fer curset i no sap nedar, és més complicat. Clar. Llavors jo recomanaria que quan abans millor, perquè avui dia també tothom va a la platja, tothom va a la piscina. Aquest any, aquest estiu ha sigut horrorós amb el tema d'ofegaments.
1: Sí.
10: I llavors pues, recomanaria això, que en el moment que comencin a caminar, es comença a nedar també.
1: Hi ha molts adults que s'apunten també a classes?
10: Sí, Déu-n'hi-do, cada vegada més.
1: Cada vegada
10: sí,
1: més?
10: Sí, sí.
1: Vale, és que pensava, sí, sí. Dic, no sé si hi havia estigma també, que a vegades, no ho sé,

0: i per la gent gran és molt bo perquè no hi ha problema de lesions, bueno,
1: i tant,
0: no, és una sortida bé, esportiva, sí, sí. Exacte,
1: i tant.
0: Sí, tu, sí, Cristina, una sortida esportiva per la societat molt bona.
1: I tant. Tu a quina edat vas aprendre? A quina edat vas aprendre a nedar, tu?
0: Jo no, jo vaig prendre el 6,
1: el 6,
0: però clar, jo en tinc 54, o sigui, i, però tot això ha canviat moltíssim. Ja et dic, els meus fills ja van començar amb 4 mesos.
1: Ah, imagina't, no, no, i tant.
0: I el petit encara més, perquè anava a rebufo, con lo cual, con 2 meses ja va començar a estar a l'aigua.
1: Bueno, sí, sí. Cristina Martínez, moltíssimes gràcies per atendre'ns a l'Aquí Catalunya.
0: A vosaltres.

0: 4 d'abril del 2023, als Alps suïssos. A la muntanya de Bec de Ros, prop de Verbier, s'hi celebra una prova de la Copa del Món de Freeride. Hi participa la jove catalana Núria Castan. Quan es dirigeix cap a la sortida, una allau l'arrossega 400 metres vessant avall. L'enterra completament i la deixa sepultada durant gairebé 12 minuts. Com que la zona suposadament no es considerava perillosa, no duia activat l'airbag de la motxilla. La companya amb qui anava, la Celina Weber, també queda atrapada sota la neu. El seu rescat va ser gairebé un miracle. Núria Castan, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Van ser els 12 pitjors minuts de la teva vida, aquests?
1: Bueno, es podria dir que sí. Al final, com a freerider, és de les pitjors pors, no?, que t'agafi una allau i al final crec que tampoc és només quan quedes enterrat, sinó també tot el procés d'abans, que és que estàs, no?, baixant per una muntanya amb molta altitud i en uns llocs que són bastant extrems. Llavors, diria que també va ser bastant dramàtic el baixar com per aquella cara que al final doncs semblava, doncs això, una cascada, com estàs caient com si estessis en una cascada, com un altre arbre està caient o no, qualsevol cosa. Llavors, tot en si va ser bastant traumàtic.
0: Ja m'ho imagino, ja. Com va ser, quan notes tu que aquesta allau t'enxampa? Hi ha un pensament de dir, ai, ai, ai, que això no estava previst, ai, ai, ai, que no sé on em porta?
1: Bueno, al final, o sigui, en cada competició que fem, normalment sempre fem una aproximació, és a dir, que hem de pujar la muntanya per després descendre. Llavors, en el meu cas, en aquesta situació consistia en baixar primer una cresta i la cara surt del Montfort, que és de la zona de Suïssa, però després pujar la cara surt del Bec de Roses, que és on anàvem a fer la competició. Uh-huh. Llavors, tothom manteníem la distància, tothom fèiem les coses com s'havien de fer, tothom seguíem el guió que sempre es fa habitual en una competició, i quan vaig esperar el meu torn, i va ser després el meu torn, va ser quan em va tocar fer el descens, i els dos girs que vaig fer va ser quan es va començar a trencar tot, i com una espècie de fractura, una ruptura del terreny. És com una allau, al final és... són diverses acumulacions de neu, diverses capes, no? I quan es trenca és com una fractura de tot el terreny i tu estàs allà i te'n vas cap a baix amb la neu. Llavors és com que es van començar a desfer en blocs enormes des de més d'un metre i que caiem tots muntanya avall, com si la muntanya mateixa s'estigués esmicolant i al final... per mi, doncs, en una fracció de segon la meva ment no va entendre molt bé què estava passant, però òbviament ràpidament ja te n'adones de la situació i el que passa que jo sempre vaig molt preparada quan vaig a fer missions o alpinisme o coses així, sempre estem preparats. El que passa que això era sota un esdeveniment esportiu, no? Llavors se suposa que els guies de muntanya, no?, ens havien dit que era segur, no?, que ens havien donat el vistiplau. I al cap i a la fi, doncs, quan algú et diu que està segur, doncs no estàs pensant, hosti, passarà alguna cosa, no? Llavors, aquesta sorpresa que em va venir a mi, que jo estava en modo competició, doncs va ser molt gran i no estava tan potser preparada, no?, com en plan B que sempre tenim, com aquell dia.
0: I un cop quedes

0: colgada sota la neu, suposo que respirar hauria de ser pràcticament impossible. Què penses? Què fas en aquell moment?
1: No, va ser impossible. O sigui, al final, sempre depèn del tipus de llau. En el meu cas va ser com placa de vent, és a dir, quan el dia anterior va fer molt de vent, els dies anteriors també, llavors es va acumular com una nova capa de neu, diguéssim, que era molt més dura de les quan neva normalment, no? I normalment també passa que quan passa una llau, el moment en el que es para, tot es converteix molt dur, els blocs que s'han mogut. En la meva situació era com estar tancada en una nevera completa de blocs de gel, perquè ens entenguéssim, i llavors era impossible moure'm res. O sigui, el meu cos era immòbil i només em podia moure, de fet, dos dits d'una mà per intentar excavar, que això va ser al principi, i després ja vaig abandonar cap moviment, perquè al final, quan estàs enterrat en aquest tipus de situació, el millor és estar tranquil, en una situació que és molt no tan tranquil·la, no? I al final has d'esperar que les persones amb les que has estat o amb els teus companys, doncs, et vinguin a salvar, i has d'intentar mantenir, pues, l'oxigen al màxim possible. Jo no podia obrir la caixa toràcica ni res, llavors era com hiperventilacions molt petites. I bueno, al final vaig perdre la consciència i va ser dur saber, no? Quan estàs en situació així, de pensar que com no et rescatin aviat, doncs la teva vida s'acabarà, no?
0: Que fort. I escolta, i els serveis d'emergència, un cop et troben, què et van dir? Et van trobar en estat inconscient, com deies ara. Què recordes de què et van explicar quan et van treure d'allà?
1: Bueno, el més graciós és que primer les persones que em van rescatar van ser altres competidores. És a dir, nosaltres estem obligats a sempre portar el material de rescat a la motxilla, que és la pala, la sonda i el detector de llaus. I just hi havia dos riders també que estaven en una zona que podien accedir de forma ràpida. Llavors van ser dos noies, la Cyril i la Susanne. Després l'organització va venir més tard, però ja m'havien tret. Llavors, aquests 12 minuts van ser essencials de que estigui viva gràcies a elles. I això sempre ho diré, jo sempre ho dic, que sí que és veritat que després em van portar a l'hospital, a l'equip i tot això, però aquestes dues persones van ser les que em van salvar la vida. O sigui que...
0: I tant, que bonic. Sí, no, i tant, ostres, i és fort, eh? Mare meva, o sigui, intento imaginar-m'ho, no m'ho podré imaginar mai, perquè crec que són situacions d'aquestes tan extremes que millor que no, però és al·lucinant. I escolta, la recuperació com va ser?
1: Doncs, a veure, al final quan vius una experiència així, inclús també per aquestes noies, no només jo, l'experiència o la Celina, sinó també aquelles noies de trobar-me, d'estar excavant-me i veure que no moc la mà, no? Com que podria, pues, ja estar morta, no? Per tothom va ser una experiència traumàtica i al final és molt important que s'entreni, no? Perquè, a veure, amb el freeride o amb alpinisme o muntanyisme, aquestes coses, pues, per desgràcia, són coses que hem de tenir conscient i que hem d'estar preparats i entrenar per poder reduir les possibilitats de que passi cap riscos d'aquests, i també per saber què fer, no? En el cas de que això passi. Llavors, quan va passar al final, va ser un procés de sanació que em va donar bastants mesos. Al principi no em va afectar tant, però després, quan tens un estrès posttraumàtic, no? D'una experiència a prop de la mort, doncs és bastant dur, sobretot per la ment. És curiós perquè va ser un miracle que jo físicament no em trenqués res. La Celina sí que va tenir més lesions, però el meu procés de recuperació va ser sobretot mental, de al final, pues, recuperar-me d'una experiència així i de veure què fer si tornar, no, en aquest món que és el que em dedico, en el que competeixo, en el que porto més de 15 anys competint, no? Llavors va ser molt dur, però també ho veig ara que ja han passat doncs, ja bastant més temps i va ser una recuperació de molta introspecció, de molt de treball, de psicologia, amb experta en trauma i també en psicologia deportiva, que per ajudar-me a tornar, no? I crec que tothom té un procés diferent i no per això el meu va ser més ràpid o més lent. Hi ha molta gent que em diu, hòstia, en 9 mesos ja estaves competint i a sobre vas guanyar la primera competició i tal, i jo... El meu procés és diferent a lo que, no? I jo tenia clar que volia curar-me i que volia sortir-me d'aquesta, que això era un altre aprenentatge que la vida em dona i va ser, pues, ja et dic, un procés difícil, però també ho veig com bonic ara, perquè ja ha passat més temps, no? De poder-ho explicar i com sempre dic que al final la vida t'ensenya el dolor, no? I després doncs tu quan veus, bueno, quan ho vius, ho experimentes i veus que pots ajudar també altres persones potser que estan passant per el mateix, perquè ho entens, no? De fet, he fet moltes xerrades en aquest sentit, no només per l'experiència així, sinó també pues, el poder que tenim en la ment en poder canviar el que el nostre passat ens bloqueja i ens, que a vegades ens quedem molt, molt aferrats, no? en el passat. I veure que hi ha, bueno, que la vida continua i que s'ha d'acceptar sobretot i veure que bueno, que les pors ens les posem nosaltres, ens limitem molt mentalment i és important pues, bueno, saber tot el que s'ha viscut, entendre-ho, acceptar-ho, aprendre d'allò i al final seguir endavant amb la vida.
0: I escolta una cosa, després d'aquest accident, ja està en procés ja de recuperació, això que parlaves, vas arribar-te a plantejar de deixar-ho? De dir, no em vull dedicar més a aquest esport?
1: Oi tant. Això és el primer que em va venir, de dir, fins aquí. Perquè al final és que quan vius una experiència tan traumàtica, tan a prop de la mort, no? Doncs molt, bueno, te n'adones de moltes coses. Jo sobretot recordo de realment valorar el que era el respirar, que sembla algo molt automàtic i molt que ni ens adonem compte. I el fet de poder obrir els pulmons i fer una respiració, per mi després em va semblar com algo molt, molt brutal de què significa que estem vius i aquesta respiració conscient, no? Sempre ho dic, de fet, quan després de tot aquest procés jo vaig fer una pel·lícula que es diu Inner Fight i que ha estat projectada en diversos festivals i sempre ho deia, no? En les xerrades, de fer una respiració conscient conjunta amb tots els que ho veien, perquè és que no ens adonem de la importància que és a respirar i lo bo també que és tenir aquestes respiracions conscients, que inclús hi ha gent que té problemes respiratoris, no? I és algo tan essencial, tan petit detall de la vida que s'hauria de valorar més.
0: Núria Castan, moltíssimes gràcies per atendre'ns a l'Aquí Catalunya.
1: Ha sigut un plaer, merci.
0: Gràcies, que vagi bé. Nosaltres obrim el manual de supervivència per si, esperem que no us trobeu en una situació similar, per si mai us veieu atrapats per una allau. I a l'estudi tenim en Francesc Martínez, que és del grup d'actuacions especials dels bombers de la Generalitat de Catalunya. Què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Estaves escoltant atentament aquesta entrevista Impacte, el testimoni de la Núria. No sé si us hi trobeu sovint en casos com aquests de rescat de gent que ha quedat atrapada en allaus.
2: Ens hi trobem, però afortunadament no molt sovint. Vull dir, és un dels riscos que tenim com a rescatadors a Catalunya, però evidentment el que és els allaus té una incidència menor dins del que és la feina habitual dels bombers.
0: Com hem d'anar preparats per protegir-nos davant de cas d'allau?
2: Bueno, el més important és la formació. O sigui, hem de tenir clar que bueno, en aquest cas és un esportista d'èlit, no?, que estava dins d'una competició i que, per tant, hi ha uns riscos, en teoria, controlats per l'organització, però bueno, el risc zero no existeix i, per tant, aquest és un exemple, no? Però diguem que nosaltres, els esportistes que normalment anem a la muntanya i que fem esports a l'entorn nevat, doncs evidentment el que hem de tenir doncs, és aquesta formació necessària doncs, per conèixer l'entorn amb el que et mous i els riscos inherents d'aquest entorn, no?
0: Per exemple?
2: Doncs bé, al final és sobretot hi ha una part doncs, diguem, psicològica, no? D'entendre que allò és un ésser en moviment, no? I que per tant doncs, que et pots trobar amb situacions que no esperes i que has d'estar preparat per això, i la formació ens portarà doncs, a fer eleccions correctes, no? Vull dir, la muntanya és canviant i pot trobar-te que un dia doncs, que les condicions no siguin les apropiades i aquell dia doncs, hagis de pensar doncs, que potser no és el millor dia d'estar allà i tornar-hi un altre, no? I després, doncs, si prens la decisió de tirar endavant, doncs estar atent als indicis que et va oferint la muntanya i que has de saber interpretar. Uh-huh. I una bona elecció de l'itinerari hi jugaria molt a favor del nostre seguretat, no?
0: Una allau avisa sonorament parlant? Penso que la muntanya és veritat que és un lloc, i quan hi ha neu sempre passa, la neu fa aquest efecte que insonoritza moltíssim el clima. Penso en un dia radiant, un dia en el qual no hi ha vent, no hi ha mal temps en aquest sentit, ens avisa d'alguna manera la neu que s'està a punt d'escardar?
2: Sí, sí, però és que hi ha moltes opcions, eh? O sigui, diguem que aquest dia perfecte has de veure de què ve precedit, no? O sigui, diguem, els butlletins de risc de llaus ens donen una miqueta això, no? Vull dir, saber què és el que tenim sota els peus, no? I com ha arribat fins allà. Aleshores, diguem, aquests butlletins ens donen una informació molt, molt, molt precisa de quins entorns són més perillosos i quins altres no. Tot i així sí, eh? O sigui, nosaltres anem per la muntanya a l'hivern i veiem unes cornises de neu, doncs sabem que ja abans hi ha hagut vent, no? Uh-huh. I sota aquestes cornises hi hauran plaques de vent, com deia la Núria, no? Deia aquests riscos amagats que a un moment donat poden donar-te aquests ensurts, no? Uh-huh. Hi ha molts tipus de llaus, eh? Hi ha llaus de placa, hi ha llaus de neu recent, de neu humida, i bueno, en funció del moment i de les temperatures i les humitats, doncs podràs saber quin és el tipus de risc amb el que t'enfrontes aquell dia, no?
0: En cas de rescat, com es detecta? Perquè penso, és veritat, ara ho explicava, quedes colgat de neu, per tant no et veuen. Llavors és veritat que quins senyals tenen els bombers o els equips de rescat per poder identificar a quina zona més o menys pot ser la persona atrapada? Com es
2: bé,
0: fa això?
2: Això es fa mitjançant els detectors de llaus, no? O sigui, diguem que ho ha explicat molt bé, hi ha els detectors i la pala i la sonda, no? Que són els dos elements no solament que has de portar, sinó que has de saber fer servir, eh? Vull dir, ha d'haver-hi un entrenament previ, no el dia de la sortida, no? Sinó que has de saber com funcionen aquests aparells, portar-los amb correctes, amb les piles bé i tot això, i aleshores doncs, nosaltres utilitzem les mateixes eines. El que passa és que l'entrevista és una dada molt important, no l'han socorrat, el rescat no li han fet els professionals, sinó no. Que li han fet els mateixos companys,
0: és,
2: no? pues la, és la realitat.
0: Perquè, o sigui, clar, realment són els que estan més a prop allà en aquest moment.
2: Exacte, vull dir, la gent que va amb tu a fer muntanya pues, ha de portar el mateix equipament i ha d'estar perfectament entrenada com per poder fer aquest salvament, no? I després els equips de rescat ja farem la resta, no? Ja farem l'assistència sanitària, ja farem el transport, però diguem que si arribem a ser nosaltres els primers que hem d'actuar, doncs anem tard, no? Anem tard perquè la supervivència és molt, molt limitada. Tot i així sí que hi ha casos que arribem aviat i que podem fer un rescat in situ, la majoria de vegades doncs no. Vull dir, quan arribem nosaltres i la persona no ha estat localitzada, segurament allò no acabarà bé, no?
0: Clar. Bueno, pensem en el cas de la Núria, van ser 12 minuts que es va trobar sota la neu. Ella ho deia, costava respirar. Clar, ens hem d'imaginar. Depèn també de la llau, suposo que hauràs quedat més colgada de neu o menys, o sigui, el gruix serà superior o inferior. També hi ha un punt que penso pots estar desorientada, és a dir, has donat voltes, t'ha tapat, no saps ben bé on tens la sortida, o que allò és fosc o depèn, pot ser fosc. Mm. Què fem en aquests casos? Si mai ens trobem en una situació així, què hem d'intentar?
2: Clar, bueno, els consells han estat molt adequats, eh? Vull dir, intentar conservar el poc oxigen que tinguis, eh? O sigui, diguem que... Si has tingut la sort que les vies aèries no han quedat tapades, no? Uh-huh. I que per tant pots respirar, encara que sigui poquet, no? Per la capacitat d'espai, has d'intentar conservar aquell aire, no? I per tant diguem que això et farà augmentar la supervivència i donar temps als de fora que et puguin rescatar. El que és evident és que tu poca cosa podràs fer. Yeah. Si tenim casos aquí al Pirineu de gent que ha quedat enterrada fins la cintura, i fins al cap de dos dies que no els hem anat a rescatar, segueixen allà enterrats fins la cintura. O sigui, ni estan totalment colgats, han sigut capaços de poder-se alliberar. Perquè la neu t'aprisiona i et quedes com un ciment. I per tant, doncs, diuen, és molt difícil d'alliberar-te.
0: Clar, a més estàs cansat.
2: Sí,
0: també
2: sí.
0: Suposo que l'intentar tu mateix amb les mans moure, tens fred, vull dir que són com moltes... I a més la por, que és el que deia ella també, no? De dir, has de ser capaç, mentalment parlant, de ser fort i de dir, val... intento racionar l'aire que em queda i no perdre la calma. Davant d'això també recomanes precisament evitar el moviment que pugui ser potser amb els braços o així per no agafar fred, o clar, és que depèn de la situació?
2: No, bueno, no dependrà d'això, eh? O sigui, diguem que els motius de mort en una allau són o la mort traumàtica, no? O sigui, diguem que el propi allau et produeixi lesions que són incompatibles amb la vida, o que al cap de l'estona siguin incompatibles amb la vida, l'asfíxia, no? Que és la segona, el temps de supervivència que puguis mantenir-te allà, i en el cas de que tinguis accés a aire, perquè a vegades pues, es queden petites escletxes i tal per on entra aire i per tant t'augmenta la capacitat d'estar allà, pues, ve la hipotèrmia. No? I per tant diguem que la mort per hipotèrmia serà molt més llarga, però, o sigui, la supervivència serà més llarga, vull dir, però diguem que la mort també arriba per hipotèrmia. Dependrà molt del lloc on estiguis, si l'avís ha arribat aviat, si els grups de rescat poden accedir, perquè clar, moltes vegades ens podem trobar en què sí, t'arriba l'avís, però accedir fins allà costa molt, no? Vull dir, diguem que estem en zones d'alta muntanya, remotes, igual s'ha fet de nit, o hi ha tempesta. També hi ha risc pels rescatadors, no? Que d'alguna manera hem d'accedir allà amb una certa seguretat, no? I per tant, doncs, hem d'intentar arribar allà segurs i poder fer la nostra feina.
0: Això es pot fer amb helicòpter? O depèn si les condicions són òptimes?
2: Clar, perquè pugui volar l'helicòpter, avui en dia tenim dues limitacions. Una és el temps meteorològic, o sigui que el pilot vegi per on va, no? Vull dir, si hi ha núvols, nevades, ventisca, tal i qual, doncs no podrà accedir, i després la nit. Aquí a Catalunya no tenim vol nocturn de rescat, si el tenim per altres coses, no? Policial o sanitari, però en el cas del rescat a muntanya no tenim vol nocturn de rescat, i per tant doncs, a la nit hem d'anar a peu amb esquís i fer l'accés doncs, amb peix de foca i amb esquí de muntanya. No?
0: N'has fet molts, tu?
2: Sí.
0: Quants n'has fet a la vida?
2: De rescats?
0: De rescats,
2: bueno,
0: així.
2: Bueno, porto més de 30 anys al grup de rescat de bombers, doncs sí, de nit i d'allò, bastant, sí.
0: I amb tots aquests anys, creus que hem anat guanyant consciència, que n'hi ha menys que abans, o al revés? O potser ens hem anat confiant, com que també els equips són cada cop més ben preparats i tenim les eines, i tots tenim GPS i tots tenim mòbils que ens poden dir com estan les allaus, m'invento, si això potser també ens porta a la importància, precisament.
2: Bueno, ara hi ha molta més gent a la muntanya, tant a l'estiu com a l'hivern, i els perfils també són molt diferents. El que passa és que en el cas de l'esquí de muntanya és un esport, doncs, diguem que necessita, tot i que ara hi ha molts més practicants, però necessita unes preparacions tècniques ja més elevades, o sigui, diguem, no és només anar a passejar per la muntanya, no? I un equipament. I per tant, doncs, diguem que la gent ja coneix més la necessitat de no només portar uns bons esquís i unes bones botes, sinó també portar aquest detector, aquesta pala i aquesta sonda. Jo penso que sí, que hi ha imprudències, i com en tots els àmbits, no? Jo també a la carretera, no? I per tant, hi ha el mar, no? Amb els accidents a les platges, però diguem que bueno, l'estadística el que ens diu és això, que tampoc tenim tants serveis d'aquesta tipologia, que van més relacionats no amb la quantitat de gent que hi va, sinó amb si ha nevat o no ha nevat. Jo, per exemple, l'hivern passat és un dels pics d'accidents a nivell estadístic, o sigui, l'hivern passat van haver-hi 12 morts al Pirineu, no? O sigui, tant francès com andorrà com català, no? 12 morts, i és excepcional. O sigui, no havíem tingut un pic com aquest des del 2010, per posar un exemple. L'habitual són 5, 6, o sigui, diguem que ens trobem amb dades. A Catalunya, per exemple, d'aquests 12 l'any passat només van ser 2.
0: Vale.
2: O sigui, diguem que per tant, diguem que no és molt habitual trobar-se aquest tipus de tipologia d'accidents, no?
0: Un tema que també havíem anat comentant amb bombers, de fet, també era els grampons. No hi ha tant fer les excursions que podria ser amb esquí de muntanya, sinó la gent que es compra grampons que no estan homologats o que no són de bona, o que són més barats, podríem dir, i que no estan preparats. Que també hi ha moltes imprudències de no ser conscient del mal material que estàs portant, de dir, i això d'estar...
2: Això es produeix més cap a la primavera o amb ascensions d'estiu que necessiten aquest equipament, i que la gent ho combina amb sabata tova, o sigui, amb bambes, de córrer, de trail i coses d'aquestes, que fan que no sigui segura la progressió amb aquest tipus de grampons més bueno, pel tipus de sabata, que pel tipus de grampó. Normalment la gent que fa alpinisme o esquí alpinisme i tal i qual, pues acostuma a portar un equipament ja més adequat. Ens hi trobem també amb gent que fa raquetes, per exemple, la gent que porta raquetes, que permet treballar amb unes certes pendents, i en el moment que superes aquesta pendent, pues hauries de passar el grampó, i aquesta gent poder no té l'entrenament o la formació necessària per anar amb grampons, i per tant, pues això també pot ser motiu d'accident, no?
0: Catalunya, per això, és terra d'allaus?
2: Sí, és inherent al nostre territori, o sigui, és terra de Llaus, i no només a Llaus a nivell d'esportistes, sinó a Llaus a nivell d'infraestructures, o sigui, les carreteres s'han de protegir, el port de la Bonaigua, els refugis de muntanya han d'estar posats en llocs on els Llaus no se'ls emporti, que fa 30 anys sí que passava, i llavors els van canviar de lloc, i aquest tipus de coses, no? Però sí, sí que és un terreny on la Llau hi és present i habitual.
0: I amb el canvi climàtic?
2: Clar, el canvi climàtic el que ens provoca és aquestes alteracions, no? de situacions extremes i sobtades, i això pues, fa que ens haguem d'adaptar a aquestes situacions. Sí, sí, és un
0: extrema
2: aspecte
0: més.
2: Sí, sí, és un aspecte més. Sí.
0: I anava dient, tot aquest temps que portes d'experiència, algun rescat que t'hagi marcat? Que dius, ostres, mira, un que em va quedar molt gravat o que va ser molt complicat, o pels motius que siguin, eh? Potser no va ser complicat, però...
2: El Balandrau, no? El Balandrau, que a més amb la pel·lícula ens ha permès doncs, fer-lo, donar-lo a conèixer a molta gent que no el coneixia, no? O sigui, un episodi d'aquest estil, no? També inicialment provocat també per una allau i una situació de molt de temps, no? De temps extrem, no? D'alguna manera un accident múltiple amb tantes víctimes, amb tants dies buscant, vull dir, ens va donar molta feina i, evidentment, feina que també és colpidora a nivell psicològic, eh? Com parlàvem de vegades, que la psicologia queda una miqueta amagada darrere, no? Però són persones, tenim sentiments i té una afectació important respecte a nosaltres mateixos, no?
0: Aquells dies que recordes, per això com eren les jornades, eren llargues, imagino, també sí. Havíeu de descansar, és veritat que tots heu de descansar, sí, està sí. molt regulat, però...
2: I sobretot la col·laboració de molts agents, no? Vull dir, va venir gent d'Andorra, francesos, de Comunitat de Madrid, bombers de Comunitat de Madrid, bueno, d'alguna manera, els Mossos, nosaltres, la Guàrdia Civil, era tot un munt de gent intentant treballar amb un mateix objectiu de localitzar unes persones que sabies que estaven allà, perquè hi havia els vehicles, la família i tal i qual, i dius, això està aquí... i hem d'intentar trobar-ho sigui com sigui, no?
0: Què pensaves en aquell moment? Eres pessimista? Et guanyava més el pessimisme en aquell
2: bueno,
0: moment?
2: Bueno, era evident, ja. O sigui, de fet, el miracle va ser trobar algú viu.
0: Exacte. Sí,
2: no?
0: Sí.
2: Però diguem que...
0: Però la vostra missió de ser, anem a buscar-los.
2: Sí, sí, és clar.
0: És la nostra
2: però això
0: objectiu.
2: És habitual actualment, eh? Qualsevol desaparegut fent carros de foc al Pirineu, no? El sí. Parc Nacional, diuen que no ha arribat a un refugi i saps, doncs, que aquella persona està en aquell entorn i que l'has d'intentar localitzar, no? I per tant, doncs, ja sigui a l'hivern o sigui a l'estiu, i per tant aquest és el nostre paper, no?
0: Que en el cas del... Tornant al Balandrau, el Torb, és veritat que és un fenomen que ha anat passant, vull dir que no només va passar el cop del Balandrau, és un fenomen que existeix, ara ho deies, vull dir que ens podem trobar, malauradament, en una situació així, que en aquells moments sí que t'has d'intentar de protegir, entenc. I potser la neu, si n'hi ha, també pot ser una ajuda. Penso posar-te, no sí, cap a dins, que colgar-te al 100% quan no puguis respirar, però és veritat que et pot protegir.
2: Una cova de neu és la millor opció. És la millor opció en tots els casos, no en casos de torb, sinó en caps de baixada de temperatures extrema, encara que no faci una gran tempesta. Uh-huh. Vull dir, en l'episodi aquest del Balandrau va haver-hi un noi que estava a una altra zona, que és la Coma de l'Orri,
0: sí.
2: I que va fer un forat a la neu, s'hi va passar més de 20 hores allà dintre, i l'endemà, quan va fer bo, va sortir, i aquí, com si no hagués passat res, no? Va passar fred, va estar allà pues, protegit pues, per aquesta situació. No? O sigui, això forma part de la formació que dèiem al principi. No?
0: Exacte. Sí. Si haguessis d'acabar amb un missatge pels oients que ens estiguin escoltant a l'hora de la muntanya, què els hi dius?
2: Que, bueno, el que hem dit al principi, que la formació, informació... O sigui,
0: no sortim de casa sense llegir abans i saber què fem.
2: Portar el material que toca, veure amb qui vas i tenir una bona experiència conjunta, i després que quan les condicions no són les adequades hem de saber tirar enrere.
0: Exacte, que no passa res. Una retirada de temps sempre
2: sí,
0: és una victòria.
2: Sí, no, i tornaràs al cap d'una setmana i ho podràs disfrutar igualment.
0: Doncs Francesc Martínez, moltíssimes gràcies del grup d'actuacions especials dels bombers. Gràcies.
2: Igualment,
0: gràcies. Que vagi gràcies molt bé.

0: I si és dimecres, vol dir que ens acompanya a l'estudi la Iolanda Sey a aquesta hora. Què tal? Molt bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia, molt bé.
0: Ben tornada.
1: Gràcies.
0: Ben tornada i malauradament ja per última vegada.
1: Últim dia.
0: S'acaba l'estiu.
1: Ha passat molt ràpid.
0: Ha passat ràpid, és veritat?
1: Ha passat molt ràpid.
0: Sí, però això vol dir bona senyal que ens ho hem passat bé, ja ho diuen, no? Que com més vol el temps vol dir que és bona senyal.
1: Ens hem passat bé.
0: Ja quan acabem ja et faré les típiques reflexions de què li demanes aquest setembre, aquest any, a propòsits, bla, bla, bla.
1: Vale, vale.
0: Però és més important preguntar-te què t'ha fet pensar aquests dies, a veure.
1: Doncs mira, jo sóc una persona que he tingut èpoques, o si no diria que sóc despistada, però sóc una persona amb èpoques de despiste.
0: Mal.
1: De perdre moltes coses. De fet, és una cosa que a la meva família em remarquen bastant.
0: Ah, perquè ets l'única, eh?
1: Bueno, sóc una persona que perd coses però després les recupera i llavors això els hi fa encara més ràbia perquè em trobo en situacions com de cop estic al metro, que això m'ha passat, estic al metro i surto del metro i m'he deixat la bossa al meu bolso, a dintre.
0: Però
1: després,
0: dius?
1: Sí, això m'ha passat, però després tinc el mòbil a sobre i m'acaben trucant des de l'última parada de la línia, en plan, tenim totes les teves coses, ningú t'ha robat res i ho ha recuperat tot. Clar, això a la meva família li fa molta ràbia, perquè és com, a sobre de despistar tens molta sort.
0: Tens una flor al cul.
1: Diuen que tinc un jardí botànic. va molt més enllà, no tinc una flor, perquè això no m'ha passat un cop, m'ha passat diverses vegades.
2: Clar, i aleshores no n'aprens, no?
1: Clar.
2: Perquè clar, com que dius, bueno, mira, ja tinc sort, ja no m'hi fixo.
1: És que
2: no?
1: Jo confio en que la vida em retorna les coses, i això no sé si és molt bona idea.
0: Interessant, potser també és que és una reencarnació, hi ha gent que fa totes aquestes lectures i tesis de que de sobte potser la teva vida passada vés a saber qui va ser o què vas fer, que no de sobte ara aquesta, escolta, t'ho han de recompensar perquè mira, potser vas ser tu la que potser en vides passades portaves la gent el que havia perdut.
1: Pot ser que sigui això, jo crec que realment en profundament crec que la gent és bona i que si troben una cartera o un bolso o un DNI que no en faran res, doncs ho tornaran. És una cosa que m'ha passat.
0: No, a veure, a jutjar per la teva experiència és veritat que el món és bo.
1: És que
0: a jutjar per la teva experiència.
1: M'ha passat diverses vegades.
0: Però no sé si la resta us han passat aquestes coses i heu tingut la mateixa sort de perdre objectes o coses no, bueno, privades.
3: Jo he perdut objectes però que no eren meus.
0: Oh, això sí. És terrible.
1: Això és terrible.
3: Sí.
0: I com ho dius després, confesses el pecat o no?
3: No, és que, bueno, va ser...
0: Pues home, no ho vas deixar mai, això. No ho vas deixar mai.
3: Volta, no em faig el tonto. No, això va ser, mira, va ser un cap d'any, l'any 2016 crec que va ser, que estàvem de una discoteca i la que és ara la meva parella em va dir, pots guardar el mòbil perquè anava amb una americana.
0: Oh, el mòbil.
3: Sí, em va donar per portar americanes. I tenia una butxaca interior i dic, sí, home, dona mal, ja me'l poso aquí dintre, tu tranquil·la, balla, passa-t'ho bé. Total, que bueno, la nit avança, els cubates també van anar avançant, tot va anar avançant molt bé, fins que va haver un moment de la nit que ell em va venir i m'ha dit, Oriol, fes-nos una foto a les amigues, sisplau. Dic, xama, sense cap problema. I em vaig posar la mà a la butxaca interior
0: i no hi era.
3: I em tocava el mugró. Dic, no. Dic,
0: i aquella suor freda.
3: Bueno.
0: Aquella suor freda.
3: La meva cara, en aquell moment, em va dir, què passa? Dic, què passa? Que no hi és el mòbil. Això passa. Bueno, em vaig tornar boig buscant-lo.
0: Hòstia.
3: Ella es va quedar a quadros, evidentment. Clar. Vaig anar a parlar amb el del guardarrobes, a explicar-li. El tio es pensava que jo li havia robat. Va fer venir un segurata i mirava molt malament. Ella va haver de dir, no, és amic meu. No m'ha robat, tranquils. I el meu millor amic, aquella nit, anava també bastant begut. I me'l vaig trobar i dic, tio, ajuda'm a buscar-lo perquè no el trobo. I em va dir, ah, tranquil, la nit és jove, ja sortirà, anem a ballar, Oriol. Va passar de mi com la merda, i dic, vale, gràcies, David. I llavors, hi ha un moment, jo estava desesperat, vaig veure el meu pare, que és comercial, dic, papa, passa'm passa'm preus d'iPhones.
0: Que el compro ja.
3: Que el compro. No tinc diners, però jo el compraré. Tot això a les 5 del matí. I de cop i volta la meva parella estava també per ratllada, evidentment, jo també, tot era un drama, i apareix el meu millor amic, que havia suat olímpicament del problema, diu...
0: Oh!
2: El va recuperar.
3: A més, amb una cara d'hòstia tremenda, amb una xuleria de dir... El tinc jo. L'he trobat jo.
0: L'ha trobat.
3: Sí. I li va donar, i jo de l'emoció li vaig fer un petó a la boca al meu millor amic.
0: Molt bé.
3: A dir-li, gràcies.
0: Clar. Home, fa il·lusió trobar aquestes coses així. Vas tenir un àngel de la guarda que et va trobar el...
2: Ara també que no t'ajudés ni 2 minuts a buscar el mòbil, també...
3: No, perquè
2: també...
3: Bueno, anava molt passadet i llavors va dir, no, és igual. De fet...
0: Ja ho farem després.
3: Sí, no sé, va ser una mica estranya, perquè la meva parella va anar amb un... Tenia la sensació que havia sigut un grup de nois amb... Bueno, que era una discoteca que es donava a baralles. Uh-huh. I aquella gent era donada a fer baralles.
4: I la meva parella va anar allà i va dir, he portat el meu mòbil. Sí, algú de vosaltres pot saber on pot estar, que vol dongui. I un d'ells li va dir, tu tranquil·la, que el teu mòbil apareixerà.
0: Ah, i fixa't, va aparèixer.
4: I fixa't, i va aparèixer.
1: Doncs el que deia, confiar en la gent. Sí. És que a vegades retorna les coses.
4: Totalment.
1: Sí, a vegades passa. Sí, passa poc, però passa.
0: Aquesta és la pèrdua de l'Oriol que més l'ha marcat. Tu en tens alguna que t'hagi marcat per això?
1: A mi és que jo tinc una altra d'aquestes de recuperació, però és de despiste, de que jo anava amb la bicicleta, amb la bici, i vaig deixar la bossa davant. Escoltar música, cosa que no es pot fer anar amb bici escoltant música,
0: no ho feu.
1: Però jo estava escoltant música, vaig deixar la bici i no hi havia la bossa. La bossa havia caigut en el camí. Però jo estava tranquil·la perquè, bueno, confio
0: de nou la bondat humana,
1: confio, sí. Tenia el mòbil, vaig dir, bueno, jo crec que si tinc el mòbil puc sobreviure a bastantes coses, perquè tens la targeta aquí,
0: sí, les claus de casa no, però és
1: les
0: igual,
1: claus és igual, no perquè res, ja puc tenir una còpia i no passa res. Però de cop vaig fer la denúncia i em van trucar, i algú havia agafat la cartera, havia anat a Correus, ho va enviar i va arribar als Mossos, tot.
0: Que bé.
1: Tinc diverses històries d'aquestes.
0: Déu-n'hi-do, tu, Laia, sí, quina tens?
5: Jo, si continuem parlant de telèfons mòbils, tinc una història que no va acabar tan bé com la de l'Oriol. Que bé, aquest març passat, a les festes del meu poble a Castelló, les festes de la Magdalena, estàvem en un punt on punxaven uns PDs, uns punxadiscos,
0: sí,
5: on jo crec que a tothom ens ha passat això de que estàs en un picabarella amb els darrere perquè esteu molt apretats, et molesten, tu els molestes, i comences a fer una mica de, no?, estirar ronça de... Té una trompada amb el colze, tu em pegues amb l'esquena, jo pego un bot per a molestar-te perquè entenguis que m'estàs molestant i vull que t'apartis una mica.
0: Perquè parla no.
5: No,
1: perquè hem de parlar, o sigui, no. Si ens atrevem els cossos, és igual, deixem-ho córrer.
5: Estava la música massa alta, potser l'havíem begut una mica de més i estàvem així amb els de darrere que no ens acabàvem d'entendre. I en aquest punt jo portava uns pantalons molt finets i això que quan portes el mòbil notes que el portes, no?
0: Ai.
5: I en un punt vaig dir, ostres, porto una estona ballant i no noto aquest pes a la butxaca dreta, què està passant? I aleshores alarmo a tot el meu grup, què està passant? No tinc el mòbil, on està, on pot estar? I comencem totes a buscar-la amb llanternes, era de nit, i de sobte el recull del terra, la meva amiga Maitane, l'agafa i estava tot gotejant, amb gotes molt fosques, era un toll, això feia una olor.
0: Uf.
5: Entre alcohol i pixum, perquè està en el costat. No és molt bona hora per parlar d'això, però feia una olor horrorosa perquè estava al costat d'un bany portàtil que havia anat caigut. Però jo us avanço que aquest mòbil va quedar insalvable, el vaig posar amb l'arròs
1: i no va funcionar.
5: I ja no va funcionar. Jo no sé si era la substància o què va passar, però això ja...
1: Igual l'arròs només absorbeix com líquid.
5: Com
3: l'arròs.
0: Això no em convenç gaire. Tu, Miquel, en tens alguna o que també t'ha coses perdudes?
3: Mira, jo en tinc una que no és meva, la història, però és una història d'aquelles que passen en els pobles. En el meu poble, de cop un dia, jo estic en un grup de joves del meu poble, i va començar amb un missatge, molt interessant, en majúscules, que deia, gent, s'ha perdut un nen de 5 anys d'aquí al poble. La gent l'està buscant. Estic rient, però espera't, calma, perquè no feia gràcia en un principi.
0: Veníem de riure del Policlin i ara
3: diuen... Va començar així, a les 9:52 del matí, aquest missatge, s'ha perdut un nen de 5 anys aquí al poble. La gent l'està buscant, tothom va començar, ostres, què dius, se sap com es diu, com és, com anava, en teniu alguna foto? Bueno, el nen havia d'anar al casal, no hi va anar, estava a casa seva, resulta, es va explicar a la seva mare, i que de cop havia desaparegut a casa seva, estava al jardí de casa seva i de cop havia desaparegut. Total, que els Mossos es van activar, la policia local es va activar, tothom l'estava buscant, i... Bueno, això, estaven preocupats perquè la mare l'havia portat al germà gran allà, però deia, i el fill on és? Bueno, total, que estaven la gent molt preocupada, i de cop un altre missatge en majúscules 15 minuts després, que diuen, ja ha aparegut, estava a dins de l'armari de casa seva dormint.
0: Ai, no creure! Els nens, que anava a dir, em feies pensar, no sé si us passava quan anàveu de petites a comprar amb els pares, Fira de Nadal, per exemple, o un centre comercial, no direm noms, però sabem tots quin, que anaves agafat de la mà, de cop i volta et distreies, agafaves una mà, miraves amunt i dius, no és el meu pare.
1: No, aquesta sensació de por extrema, en plan, estic sola al món i tothom és molt alt, molt gran i
0: tinc aquesta mà que no sé de qui és aquest home o aquesta dona, sisplau, converteix-se amb el meu pare o la meva mare.
1: Sisplau,
0: us havia passat d'aquestes i d'haver-vos de portar el punt d'informació famós, aquest vinguin a recollir els vostres pares allà, eh? Aquestes ho havien passat.
3: A mi sí, de fet, tinc una altra anècdota, que després, anys més tard, ma mare em va confessar que ho va fer expressament.
2: Què dius ara?
0: Va dir aquest nen ja que cansada, ja, aquest nen que se'n vagi un rato.
3: Quan anàvem als supermercats, jo tenia tendència a anar a la meva bola, tirar-me pels passadissos, bueno, liar-lo una miqueta, no? I ma mare es va cansar de mi, evidentment, i va decidir un dia amagar-se a veure què passava.
0: Perquè és el primer cas, d'una mare que s'amaga del fill.
2: Sí, des d'aquí. Sí, pausa.
3: Des d'aquí, serveis socials. Sí.
2: Ara ja és tard, eh?
3: I record... Era molt petit, hauria de tenir 5 o 6 anys, però tinc molt gravat d'estar per allà a la zona dels vins i tot això, i girar-me i dir, i ma mare. I començar a anar per tots els llocs d'allà al supermercat i no veure, i es veu que estava sempre al meu darrere. I quan em girava, s'amagava.
0: Ah.
3: I vaig anar al...
0: Va veure, a veure si sabies què havies de fer en aquesta situació. Era un examen. Tu no sabies, però era un examen
2: per la vida.
3: Vaig anar on hi havia les caixeres i els caixers i tot allò, i dic, no, que he perdut la meva mare, jo plorant. I un home que estava comprant, molt graciós ell, em va dir, a te mare, l'he vist marxar fa estona, eh?
0: És el pitjor que li pots dir.
3: I jo, no, plorant, com un condemnat. I de cop va aparèixer ella, no, Oriol, que estava aquí, tranquil. I jo sé que va, bueno, no, perdó, Oriol, no sé què. És que clar, t'has anat, no trobàvem. I anys més tard, quan ja em vaig fer adult,
0: i ja va prescriure el cas de dir,
3: em vaig amagar. Que sàpigues que em vaig amagar perquè prenguessis una lliçó.
0: Tu, Judit, en tens alguna o què?
2: A mi se'm van deixar al supermercat. Però era un bebè, sí, anàvem al cotxet i el meu pare va marxar del supermercat sense... Bueno, sense cotxet, sí.
0: Això fa cosa, eh? Perquè penso, quan ets molt petit, clar, com a pare, mare, encara no t'has acostumat a portar amb tu sempre un... Digue-li cotxet o digue-li carro, és igual, el que portis. Penso, ai mare, clar,
2: va arribar a casa i la meva mare, i on és la nena? I de cop va dir, al supermercat, i va anar corrents a buscar-me al supermercat. Clar, jo no me'n recordo de res, però clar, la meva mare m'ho explica i ara riu, però clar, en aquell moment, quan va arribar sense la filla, diu, però què està passant, saps?
0: Déu-n'hi-do. Estem parlant per això de coses de perdre grosses, eh? Sí, més tontes, com les ulleres, allò que no trobes, et portes al cap.
2: Clar, de cop perdre les ulleres et sembla ara que és un regal.
1: Les ulleres ja me'n compraré unes altres, no passa res.
2: Exacte,
1: a mi em passa que quan perds coses a dintre de casa teva i no les trobes,
0: fa molta ràbia,
1: i dius, qui hi ha aquí que m'estigui robant les coses? O sigui, hi ha un forat negre on s'amaguen totes les coses i no tornen. Ens va passar a casa meva, les veïnes, compartim el terrat de dalt i de cop ens truquen a la porta i ens diuen que han perdut una tombona del terrat.
2: Una tombona?
1: Una tombona del terrat. I diem, ostres, nosaltres no hem saltat al vostre terrat i hem agafat la vostra tombona. I les que no, que teníem 4 i ara en tenim 3, ens ha robat una tombona. I clar, ens va començar a entrar la paranoia, en plan, igual tenim lladres que entren per la nit, escalen fins a l'àtic, perquè tenim un àtic, roben la tombona i ja està. Però clar, perdre alguna cosa dintre casa treu com una sensació de molta inseguretat, de dir, està això passant alguna cosa.
0: També és veritat que normalment, no sé si a vosaltres us passa, però arribes i tens com llocs fixos de coses, no? És a dir, el carregador sempre estarà, m'ho invento, a damunt d'aquest moble, a la meva habitació, o estarà a l'entrada, no sé quina bossa. I mires els llocs fixes, és a dir, cada objecte té com 3 opcions de lloc.
1: Sí.
0: El moment en què, pel que sigui, un dia has dit, avui deixaré el carregador a la cuina, aquell dia el carregador mai ja no el trobaràs.
1: No torna mai més.
0: No el trobes fins que, bueno, potser quan no el busques, que això també passa, apa, estava aquí.
1: Sí, sí,
0: o quan algú et diu, vols que vagi jo i el trobi?
3: Bueno.
2: No
3: us passa també que, com passa això, que perdeu algú dins de casa, penseu, val, si jo fos aquest objecte, on estaria? I és absurd, però m'he trobat pensant, he perdut les claus del cotxe, val, si jo fos una clau del cotxe, on estaria? Dic, no ho sé on estaria, no sóc una clau del cotxe.
0: Estaries a butxaques de pantalons guardats, perquè això passa també. Que anava a dir, Laia, tu has buscat que ja us veu que hi ha un estudi que diu que 7 de cada 10 espanyols perden algun objecte durant les vacances. Aquest també és l'altre tema, les vacances, també quan al cap el tenim. Pues millor a Hawaii.
5: Jo crec que és el gran tema i és, pot ser quan he perdut jo més coses, no sé, més és brutal. I és que hi ha un estudi, com dius, que fa el buscador de vols i hotels Zcost i que es va fer a 2.000 persones majors de 18 anys que havien estat de vacances a l'estiu almenys un cop en els últims dos anys. I gairebé el 70%, és a dir, 7 de cada 10, reconeixia que havien perdut o havien oblidat alguna cosa durant les vacances, que és el moment, jo crec, quan tenim el cervell una mica més fregit, estem més distesos, no ens importa tant res, no?, i ens descuidem. I el que més es perd, el que jo també pensava que seria així, s'han complit les meves expectatives, és que el primer de tot és la roba. Ja ho penseu tot en un hotel, en un apartament, us deixeu la camiseta que us agrada, també la tecnologia...
0: I que és veritat que, perdó, la roba es pot reclamar. Tu a l'hotel li podries trucar i dius, escolta, m'he deixat la camisa, i te l'envies, i pagues tu l'enviament, i fas... No,
5: jo tampoc, perquè això fa mandra.
0: Fa mandra, sí. Ai, m'he deixat la camisa, bueno, n'he comprat una altra. I penses, que tonteria, perquè recuperar-la la pots recuperar.
5: És meva i la podria recuperar, i no ho fem. Jo tampoc ho fem mai. El segon objecte que més es perd és coses vinculades amb la tecnologia, mòbils, carregadors...
0: Els carregadors, penso, dels hotels. La de carregadors que es deuen haver trobat.
1: Hi ha una caixa immensa de carregadors a cada hotel.
5: Un mercat negre, convençuda.
1: Sí.
5: També les joguines, clar, pensa en la gent que té nens. Imagina't haver de parar compte de que el nen no deixi aquí un cotxet diminut baix del llit. Impossible. També les ulleres, les bosses, els bolsos, les motxilles, carteres i llibres. També claus, joies, rellotges, aquestes coses també petites que perdem entre els llençols o entre els mobles. I en menor mesura els diners, que jo penso, clar, ara que estem tant amb la targeta, pagant amb el mòbil, jo crec que els diners cada cop menys és una cosa que ja no perdrem, no? Jo...
1: És veritat, no, que no anem amb efectiu gaire.
0: No gaire, és veritat, jo. S'ha
1: de deixar monedes per allà.
0: No. I a vegades van bé també tenir monedes, eh? Pel que pugui ser.
1: Sí,
0: a vegades
1: sí,
0: per la calderilla, a vegades pagues coses de cèntims i també fa vergonya treure la targeta allà, però bé.
1: Absolutament.
0: Se'ns acaba el temps, Iolanda, abans de deixar-te marxar per això, volia preguntar-te per això, setembre, com l'encares?
1: Doncs mira, vam començar aquest record de pensar amb aquesta idea de no agobiar-me amb el temps i no ocupar-me el temps amb masses coses i dir... tinc temps lliure, és setembre, no passa res, doncs crec que seguirem aquesta idea. En plan, és setembre, no tinc grans projectes...
0: Això t'anava a dir, és a dir, ara mateix la feina com es planteja?
1: Està bastant relaxada.
0: Vale.
1: Intentaré no agobiar-me molt més amb
0: això. No,
1: no hem
0: d'agobiar amb això.
1: Pensaré que és part de la nostra professió, que hi ha pujades i baixades, i intentaré aquest setembre seguir gaudint i no estressar-me. Uh-huh. Aquest és el meu objectiu.
0: És un bon objectiu.
1: No sé quan trigaré, també. Que d'aquí una setmana no. Potser et dic que estic fatal, però intentaré que no.
0: I el que has d'intentar també és no perdre coses.
1: Confio que les trobaré. És que em passa això.
0: L'últim que has perdut, per això, que és? Te'n recordes? Ara fa dies ja, potser.
1: No, ara fa dies. Menys ara l'època aquesta de pèrdues no la tinc gaire.
0: També és veritat que ara ho he dit i ara marxaràs d'aquí i de sobte diràs, m'he deixat el mòbil a la ràdio. Hi hauria solució ràpida.
1: Sí.
0: Iolanda Sey, un plaer convertir amb tu aquest estiu. Ha estat meravellós.
1: Igualment.
0: Gràcies per compartir les teves reflexions amb nosaltres i tots els oients. I tota la sort del món.
1: Gràcies, que
0: vagi molt bé. I tant de bo veure't més aquests mesos que venen, segur. Qualsevol cosa que vulguis saps on pots tornar.
1: Moltes gràcies.
0: Una abraçada, Iolanda. Gràcies.
1: Que vagi bé.
6: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
7: Moco secundario por todo sitio. Estamos defendiendo las primeras casas.
8: Això és el Rifos. Pot apagar la tormenta, nostre senyor. Desbocat total.
9: A la muntanya, la gente. Per matar-se. Se posava la
10: Europa travessa una de les pitjors temporades d'incendis i calor que es recorden. Espanya va començar aquest mes d'agost amb més de 220.000 hectàrees cremades. Imatges de flames immenses, algunes originades per espurnes de maquinària agrícola i altres que han estat focs intencionats. I qui planta cara a aquests focs, des de primera línia, són ells.
11: Tornarem a patir segur. Estem aconseguint estabilitzar els nous incendis, però clar, anem acumulant, diguéssim, un estrès important en el nostre sistema de resposta. Ens hem dit que vam tenir les gavarres, vam tirar 1.000 mànegues. Els vehicles doncs, se'ns van espatllant i els hem d'anar reparant, però clar, com més els fas moure, doncs més incidències tens.
10: Els cossos de bombers, que entomen la temporada d'estiu sempre sabent que serà intensa i que anirà a més tenint en compte el canvi climàtic. I veient el panorama, nosaltres, avui, hem volgut buscar tres perfils d'aquestes persones que, alguns amb una vida ja feta o començada, i altres que ho tenien clar des de ben petits, han optat per embarcar-se en el camí per acabar sent bomber. Ens acompanya a l'estudi l'Álvaro Lafuente, té 25 anys.
12: Fa 2 anys que fa d'agent forestal al Parc de Gavà durant les campanyes d'estiu. Això li dona punts per les oposicions de bomber. Va estudiar INEF amb l'objectiu de presentar-se directament a les oposicions i amb 21 es va treure el carnet de camió.
10: Pere Arajol, 36 anys.
12: Va estudiar INEF per ser preparador físic fins que en una sortida en bici amb els amics un d'ells el va convèncer per presentar-se a les oposicions. Va deixar la feina i es va centrar en treure's el carnet de camió i les oposicions.
10: I Ariadna Aguilella, 28 anys.
12: És arquitecte. Després de conèixer la possibilitat d'opositar el 2023, ho va intentar i en acabar la carrera i el màster es va dedicar a la preparació. Va obtenir el carnet del camió, es va operar a la vista i actualment compagina l'estudi de les pròximes oposicions amb una feina a mitja jornada.
0: Álvaro Lafuente, Pere Arajol, Ariadna Aguilella, què tal? Molt bon dia.
13: Bon dia.
0: Benvinguts tots, gràcies. Benvingudes totes.
13: Gràcies.
0: I volia començar pel principi, per què voleu ser bombers vosaltres?
14: Bé, doncs jo no ve d'una idea de superpetita de dir vull ser això. De fet, crec que com està muntat una mica el sistema educatiu i com hem viscut nosaltres, era llançar-nos una mica a la piscina molts de nosaltres sense saber cap a on anàvem. Has d'escollir una carrera o has de fer un grau o qualsevol cosa d'aquestes, no? Jo al final tenia una mica d'inquietuds pel tot el tema de l'esport, que sempre he practicat, m'ha agradat, i després també doncs, per el que venia a ser el món del disseny, d'interiors, però no sabia què escollir. I així parlant amb professors, amb els pares, vam acabar com tirant per la branca de l'arquitectura, que englobava tot una mica més. I arrel de que vaig començar arquitectura, vaig començar a fer carreres amb mon pare, de les primeres carreres que vaig fer de 10K va ser la de bombers. I va ser quan vaig veure la meva primera dona bombera. I dic, ostres, això a mi ningú m'ho havia plantejat, no? De que podria una dona aspirar a fer una feina, entre cometes, diguem que està tan venuda, no?, per als homes.
0: Sí.
14: I vaig dir, ostres, pot ser interessant, ho deixem allà. Jo començo la meva carrera, tal, començo a conèixer gent i en el món de l'arquitectura van apareixent com bolets, no?, de persones. Ah, a mi m'agrada el rescat de muntanya. Ostres, doncs pues bomber este basant. Apareix una altra persona. No, jo ja sóc bomber i m'han agradat les estructures i ara vull estudiar arquitectura, perquè així puc arribar a ser inspector. Ostres, doncs, es parla una mica més. Va ser com una mica anar incentivant aquesta idea que no estava formalitzada i arrel de tot això jo també em vaig interessar per un professor de la meva universitat, que ell també és voluntari des de fa molts anys i és un crac en temes d'estructures, i amb ell vam participar en un projecte d'investigació durant 3 anys en tema de resiliència i catàstrofes naturals, on també em va llançar molt a la piscina tot el tema de com actuar davant de totes aquestes emergències climàtiques que estan apareixent i com podem fer un treball, no?, que al final bombers treballem conjuntament amb totes les altres cossos de seguretat i moltíssims tipus de persones i especialistes. El que passa que, doncs, que feia una mica de por i de vèrtic, perquè al final, i clar, després ho parlarem amb els companys, tot el que ens hem hagut d'enfrontar i potser aquestes grans decisions, no?, de, ostres, he estat fent una cosa durant tants anys, jo he estat 8 anys fent la carrera més al màster i ara de sobte, pam.
0: En el moment en què prens la decisió ferma, quants anys tenies?
14: Ferma va ser fa 2 anys.
0: Álvaro, en el teu cas, com va ser?
13: Jo sí que des de petit havia tingut bastanta il·lusió per aquest tema de bombers, jugàvem amb típics camions i tal, i bueno, també tenia clar que volia tenir una carrera per tenir un plan B en el cas, perquè sempre ens deien com que això de les oposicions, qualsevol, que és com una carrera llarga. Llavors per això vaig fer la carrera INEF, que allà també vaig conèixer molt el món de la muntanya, dels esports de risc i tot això, però jo tenia clar que volia ser bomber. Llavors quan vaig acabar la carrera em vaig posar a treure'm el carnet de camió i opositar. Jo tinc 25, o sigui, jo vaig fer com acabar el batxillerat, carrera i opositar. No va ser tan...
14: No, com el meu.
13: No, clar, nosaltres potser ho tenim més clar, perquè això és cert que tenim molts més referents, més gent que, quan veiem un camió de bombers pel carrer, el primer que veiem són 6 nois, normalment, sí. I clar, a poc van havent més noies i tal. Jo, per exemple, al parc estic de forestal, al parc de Gavà, i ara estan venint de pràctiques, noies, I jo què sé, per exemple, quan estem fora del recinte, apareixen nens petits o nenes i diuen, ala, una noia, tal. Llavors, no sé, això també mola.
0: I en el teu cas, Pere?
15: Bueno, jo tinc 36 anys i la meva història és una miqueta com a la inversa de l'Àlvaro. Jo també vaig estudiar INEF. El que passa és que, bueno, a mi sempre m'havia agradat l'esport i ajudar les persones, però veia que després d'uns 10-11 anys dedicant-me a l'entrenament personal, treballant amb persones amb patologies, discapacitat visual, tot tipus de públic, femení, masculí, gent gran, vaig veure que em faltava alguna cosa. Que em faltava alguna cosa i, bueno, casualment vaig coincidir amb un excompany amb el que havia estat entrenant trial en bici, que es diu Ferran, i ell és bomber de Barna, no? I, bueno, em va explicar, pues sí, jo sóc bomber, tal, faixó, i vaig dir, ostres, m'agrada molt tot el que m'estàs explicant.
0: Estic comprant el que m'estàs dient.
15: Sí. Era com, ostres, per què no m'havia plantejat mai? Per què no m'havia donat l'oportunitat de... És a dir, i sí que val per aquesta feina, no? I una de les coses que al principi pues, genera molta incertesa, no?, és el fet de que, clar, tu has d'estudiar pues, un temari per unes proves i és un procés molt llarg, vale? Molt llarg. De fet, encara no ha acabat aquesta primera.
0: No. Que l'estem en procés encara.
15: Sí.
13: Està acabant, però sí.
15: Sí. Llavors, què passa? Que necessites una miqueta un tastet, no? Saber com és la feina, no? I jo també he tingut l'oportunitat de fer dues campanyes, l'any passat i l'anterior a Vilafranca i Sant Feliu, a l'Estic d'Excedència. I realment jo crec que és molt important que la gent que es planteja opositar bombers, doncs que si té l'oportunitat d'entrar al cos de bombers mitjançant com a ajudant d'ofici forestal o de teleoperador de control, crec que és molt important perquè al final, no sé, jo sempre soc de les persones que té l'opinió aquesta de mira, he fet unes genties. No, però és que a mi no m'agraden les genties. Ja, però les has tastat, no? Sí que és veritat que tu treballes, per exemple, de forestal un dia sí, un dia no, i clar, això a nivell de conciliació personal és complicat. Clar, a la xicota li dius, bueno, sí, dissabte quedem, però diumenge tinc guàrdia. Llavors, clar, si surto a foc i em quedo a la nit, bueno, pues ja fins al dia següent a les 10:30. Però quan estàs a foc, o sigui, o quan estàs a un servei, és que no vols estar a un altre lloc. Llavors ja vaig saber que, sí, això és el meu, sí o sí.
0: Em dóna la sensació que és una d'aquestes feines que diem vocacional, no? El que s'anomena vocacional de o t'agrada de veritat o no t'hi fiques, o ja no aguantes o ja dius, escolta, canvio de vida. M'agradaria preguntar-vos també per l'entorn. L'entorn, quan vau comunicar-ho, suport 100%, va haver-hi dubtes d'algú que us digués vols dir que vols fer aquesta feina?
14: Crec que sempre hi ha dubtes, una mica. És una feina que pot sonar molt maca, però alhora la gent també suposo que n'és conscient dels perills també que comporta tot allò que fem. I ho dic des de vivències també d'altres companys que t'expliquen, no? Jo en el meu cas, des de casa va ser complicat, perquè al final és el que comentava abans, portes 8 anys fent una cosa, ha costat uns diners, ha costat un esforç, i al final doncs molta gent al darrere, potser la gent més propera des de casa, ho veu com una mica, ostres, vols dir, no? Que ara canviaràs completament tot, tornaràs a invertir uns diners 100%, el que deia el Pere, el tema de les incerteses de... Sabràs fer? Estaràs còmode? Estàs gastant-te diners en treure't el carnet de camió? Ara no sé què, ara canviant tota la teva rutina, els teus hàbits, tallant amb algunes amistats o no? I crec que això li fa una mica de respecte no només a nosaltres, sinó als altres. I a qui ens hem d'aguantar, no?
0: L'entorn.
14: Sí, però després també coneixes a gent que a vegades no et coneix absolutament de res, els expliques una mica la teva vida i t'entenen perfectament des del mateix instant, i jo molta gent m'he trobat que diu et brillen els ulls quan em parles d'això.
13: Jo, al principi, quan comences a opositar, tot molt bé. Però amb el temps també va carregant i tal, i sobretot aquest any, amb tants incendis que hi ha hagut, és com que els teus pares o la teva parella es comencen a plantejar...
0: Ui, vols dir que estàs anant on has d'anar?
13: Clar, perquè bueno, veuen les notícies,
0: clar.
13: Jo també els hi passo fotos d'on he estat i veuen les barbaritats que veiem nosaltres.
0: Que també és veritat dir que en favor dels bombers, clar, bombers ferits o que acabin en el pitjor dels casos, que perdin, que puguin perdre la vida, és molt poc, o sigui, són molt pocs casos, que realment és una feina que crec que està molt ben regulada i que sou molts, vull dir que són molts d'agents i que precisament es vetlla perquè tothom estigui segur.
13: Sí, hi ha moltes mesures de... Clar. És el que els dic, hi ha milers de mesures de seguretat i perquè passi un incident tan gran com morir, han de passar moltes Exacte. Coses dolentes.
0: Però és veritat que com a pares... També no, puc sí. entendre que la gent digui, ui, veure la meva filla o el meu fill allà ficat, no fa gràcia, no fa.
13: El més perillós que estar a una oficina és seguríssim. I a part que no només és morir, sinó també bueno, que vas tragant tòxics, vas, i tot això també pues, ho veu un pare i diu, no sé si és el millor pel meu fill, però bueno, al final si ens veuen
0: feliços... Però suport, us van donar suport en altres sí, casos, no?
15: Sí, a veure, què passa? També depèn de l'edat que tens, no? Jo que tinc 36, no? Que ja pues, estic en aquesta època, no? Amb la xicota, que porto temps... Clar, jo vaig pensar, a veure, està molt bé que vulguis ser bomber, però has de ser realista, vale? Ja no tens 20 anys, vale? Ja te'n vas de festa i necessites una setmana per recuperar-te, més o menys. Llavors, això passa també amb els entrenos, això també pot passar amb el que és la càrrega d'estudi, no? I clar... Al final, si tu no és el mateix, si vius amb tons pares que, entre cometes,

0: És a dir, quan... Encara vosaltres en aquest procés?
1: Jo en el meu cas ja no estic, és a dir, jo m'estic esperant per les properes. Jo vaig fer una prova, un col·lega em va dir el 2023, ei, vés a provar l'examen a veure què tal, veus l'ambient. Vaig veure, va ser com, quan acabi el màster m'apunto, i jo aquest any passat a les del 25 em vaig presentar a la Generalitat i a les de Barcelona.
0: Vale.
1: El que passa que jo no vaig passar. Llavors els companys ara estan en el procés, estan esperant a veure que treguin llistes per a veure si entren a l'acadèmia, i el que passa que el procés dura... Mira, des que et comences a preparar, des de la idea que decideixes.
0: Exacte, des del dia que tens la idea.
1: O sigui, jo en el meu cas, a dia d'avui, des que tinc la idea, posem 2024, acabant el màster, fins a dia d'avui.
0: Imagina't.
1: Fins a dia d'avui, que fa uns mesos que potser em van dir, hasta aquí has llegado, saps? Llavors és, ves fent el plantejament de la teva vida, que he d'escurçar per aquest cantó, per aquest altre, ves fent el plantejament de quants diners necessites. Comença a buscar-te llocs on treure't el carnet de camió, o sigui, ràpid, perquè si aquí a Catalunya no pots per les autoescoles, ves-te'n a una altra comunitat. Després, espera, porto ulleres, vinga, vés-te'n a operar. Ostres, la gent talment s'atabala una mica amb el tema de les físiques.
0: Aquí
1: hem d'estar molt forts, llavors, i fortes. Hem de començar a entrenar ja. Després, ostres, em busco una acadèmia per començar a estudiar. Llavors aquí ja ve com tot.
2: El que passa és que, clar, el que ha explicat és el teòric, surt en bases del teòric, tu estàs estudiant, doncs portes un any o el que sigui, o dos o tres, o...
0: Els que calgui.
2: Sí, els que calgui. Llavors després passes a... Si passes al tall, passes a les físiques.
0: Val.
2: Les físiques doncs també has d'anar entrenant. De fet, nosaltres tres ens vam conèixer allà a les físiques. Després de físiques venen oficis.
0: Aquesta em fa una gràcia, això dels oficis. Clar, això... dic, per qui no ho sàpiga, què us fan fer els oficis?
3: El Gran Prix.
1: De tot.
3: Així resumit, el Gran Prix.
1: És una gincana.
2: Bueno, són com quatre especialitats, quatre oficis, que són fusteria, construcció, atenció sanitària i electricitat.
0: Clar, és que imagina't. Uf.
2: Llavors,
0: sabia per on començar,
2: Et posen com unes bases de cada un dels oficis, jo què sé, de fusteria, pues fes un marc com un quadre amb X talls i coses així.
1: X temps, també. Sí.
0: Clar, més el temps.
1: Munta les eines, si de cas, depenent.
2: Sí, llavors vas allà el dia dels oficis i apareix un cas i tu has d'executar-lo de la forma més ràpida i millor possible. I així amb cada un dels oficis. I després ve el camió, que també és part dels oficis, que és com una conducció del camió i un aparcament.
0: Com l'examen de conduir una mica.
2: Sí.
0: Una mica, entre cometes, clar.
2: Però,
0: portant
2: clar,
0: un camió.
2: Sí.
0: Portant
2: però
0: un camió.
2: Estàs cagat allà, literalment.
0: Home, normal. Sí,
2: sí, perquè
0: normal.
2: Portes pues, potser 2 anys de la teva vida i veus 150 conos davant, que si toques un, te'n vas a estudiar un altre cop. Llavors és una pressió molt, molt forta que bueno, això també s'ha d'anar treballant, tot això.
3: I, bueno, enllaç amb el que dius, jo per posar així un exemple graciós, jo durant la prova de camió d'aquesta última convocatòria, jo vaig sentir un so sort, en plan, i vaig dir, ostres, ja està, he tocat una planxa de l'estretament, ja està, adeu, adeu-siau. I, bueno, estava tremolant. I es veu que era una de una persona del tribunal que estava allà a una carpa que va moure una cadira.
0: Però,
3: clar, tu vas amb el camió, que tens, pues, entre, bueno, el camió que portàvem era curtet, eren uns 7 metres. Però clar, tu, 7 metres darrere, tu no escoltes res.
0: No, clar que no.
3: És a dir, que si escoltes alguna cosa, és que has rebentat el camió. Després de conducció, teniu la part d'entrevista, o en aquest cas, a bombers de GN, es fa una dinàmica grupal, que ens posem com una taula rodona, 6 persones, bueno, tenim el tribunal davant, psicòlegs i també gent de bombers, i et fan resoldre una situació en un entorn fictici d'emergència.
0: M'encanta.
3: Vale?
0: Un joc de rol.
2: Sí.
0: Una mica.
3: Sí. Oh, llavors, clar, el tema és que el procés és en part injust i molt fred. Per què? Perquè al final a tu t'avaluen per uns ítems, per unes competències en aquest cas, no? I si ets una persona que, pues que es pensa molt les coses, que és molt reflexiu i parles poc, clar, tens menys oportunitats de tatxar aquells ítems i emportar-te la nota. I per què dic això? Jo per exemple, bueno, sí, si em
0: això
3: permet...
0: Això podria ser un reality show, eh?
3: Sí, pitjor. Si em permet, Álvaro, felicitats per haver passat mèdiques, vale?
2: Gràcies,
3: que no ho ha dit.
0: Molt bé.

0: Enhorabona.
1: És molt modest, aquest noi. I res, en principi, després del que és l'entrevista o la dinàmica grupal, i passes mèdiques, que en principi, si passes a mèdiques, home, si et falta un ull, pues sí, pues no
0: clar,
1: passa res.
0: No, però no, clar.
1: Normalment la majoria de gent passa, no? I llavors, espera, perquè fins que no et nomenin funcionari,
0: exacte,
1: tu estàs allà esperant.
2: Esperes que surtin llistes,
0: clar.
2: Vale, he passat, no, les mèdiques, tot el rotllo, et fan anar a provar-te l'uniforme, hi ha gent que potser en aquest cas amb les noies es van a provar l'uniforme, però després parlo de la reserva del 40, potser encara no saben si entraran o no, talment. S'entra a l'acadèmia, fas uns mesos d'acadèmia, després comences a fer pràctiques als parcs, i és el que diu el Pere, que potser fins que, imagina't, l'any que comences, que ho passes tot fins que no entres, poden passar 3 anys.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí. I el que no hem comentat és que ells han estat parlant del procés de gener, però sí que en el procés de Barcelona, amb el tema dels oficis, tu esculls ja un ofici quan t'apuntes a la posició. Després faries, o sigui, si passes l'ofici, fas la prova de camió, i l'entrevista és una mica diferent, és una entrevista de tu a tu, més personal, on se't pregunten més coses de l'àmbit laboral.
0: I escolteu una cosa, aquest estiu, veient tots els incendis que hi ha hagut, això, tota la península, què penseu vosaltres quan ho veieu?
3: L'any passat vam estar a la campanya forestal, que va ser una mica més tranquil·la que aquest any, vam sortir a 3, 4, 5 incendis, però és que aquest any ha sigut un no parar. O sigui, tu feies el teu dia de feina, acabaves potser a les 10 del matí, perquè havies estat tot el dia a l'incendi, descansaves 12 hores i a les 7 del matí havies de fer el relleu dels altres. I així dia, tot juliol ha sigut quasi així, i és una barbaritat. O sigui, veus hectàrees i hectàrees i hectàrees cremades, desolació absoluta. Bueno, també anima veure com que el teu treball està ajudant. O sigui, tu veus com les flames estan arribant a una urbanització i l'estàs parant. Llavors, no sé, et sents superorgullós de tu mateix, del teu equip, de tot. La gent també ens porta a vegades, quan estem descansant una estona, ens porten
0: aigua i tot,
3: sí,
0: el que
3: tot això,
0: menjar, o així.
3: Un dia ens van portar unes truites i tal, les famílies.
0: On sí, éreu? Quan us van portar?
3: Estàvem a Gavà.
0: A Gavà.
3: A l'incendi que va haver a Gavà, que aquell, clar, jo soc del Parc de Gavà, i aquell el vam pillar fort, i just hi havia urbanitzacions al costat, i bueno, doncs passava la gent, com va, supernerviosos, i nosaltres, pues, els hi havíem de donar calma i tal, i bueno, es va solucionar al final.
0: I quan tornem a casa entenc que dormiu 12 hores de cop.
2: Destressat, no?
3: Sí, sí.
1: Jo somio, perquè, bueno, les experiències a foc són, bueno, marquen molt, no? I a vegades, pues, que dorms a dins de la cabina, i a vegades que dorms al sostre del camió perquè no hi ha espai, però són experiències que són, bueno, que no tothom té l'oportunitat de viure, no? Potser el que ens preocupa, nosaltres que hem estat a primera línia o a zona calenta, és, ostres, és que la prevenció és important. La prevenció és important perquè el clima no el podrem canviar. Què és el que podem canviar? Doncs tot el que és la gestió d'aquests nuclis disseminats, que clar, que veus que la gent es fa la seva caseta, que em sembla perfecta, però clar, estan rodejats de vegetació, estan rodejats de combustible. Llavors, alguna cosa s'ha de fer. Hi ha normativa, però cal que hi hagi potser una miqueta més de col·laboració, com van dir els experts del GRAF, del Grup de Recolzament d'Actors Forestals, que sense ajuda de ramaderia això no tira endavant.
2: Sí. Bueno, de fet, jo també crec que tot això és com tot, no és conscienciació. Escoltar i aprendre de que si realment hi ha uns protocols i hi ha uns avisos, es fan per alguna cosa. A vegades no som del tot conscients de que el canvi climàtic és real. Fa poc parlàvem amb uns companys, estàvem a la muntanya. Nosaltres normalment som tots molt gent de muntanya, ens agrada molt, ens fa molta pena veure aquestes imatges. I dèiem, ostres, fa uns quants estius, aquí dalt feia fred en el poble. I ara estem amb una xafogor i amb uns calors, amb unes temperatures que és brutal. Clar, tu aquí si t'estan dient, escolteu, no feu barbacoes, qualsevol espurna d'aquestes, per factor X, que vingui el vent de tal manera, se la pot endur i pot començar a incendiar això, sí, clar, si juntes aquest factor en què tu no has fet cas, en què tenim el que comentava el Pere, vegetació prop de les cases, no es fan franges de seguretat, no, etcètera, etcètera, etcètera, tot suma. Però crec que si som conscients d'això podrem millorar molt més. I vosaltres que esteu davant i ho veieu també, i com actua la gent,
3: O sigui, és que jo crec que ens preocupem massa des de dalt o gent que no està on estem nosaltres, es preocupa massa de qui és el causant, existeix o no el canvi climàtic. A veure, nois, o sigui, s'estan cremant les coses. Sí. Òbviament, existeix canvi climàtic i, òbviament, ha d'haver prevenció i és un conjunt de tot que hem de lluitar tots per intentar millorar-ho. Ens preocupem tant per... No, és perquè falta diners per la ramaderia. No, és perquè existeix el camí... És per tot, gent.
1: Al final, cadascú té la seva àrea d'influència, no? Per exemple, si jo fos pagès, pues, contactaria amb l'Ajuntament i dic, ei, em pots pagar un mínim perquè jo, amb el meu tractor i la meva pala, passi i faci un tallafocs? Aquest tallafocs no aturarà l'incendi, probablement. No és un tema de tallafocs, és un conjunt de mesures, no?
0: Sí, sí.
1: Si tu no rebaixes el que és el combustible d'escala, que és el combustible que està entre el que és la herba i les capçades, si tu neteges aquell combustible, que per exemple ho fan les cabres, evites que aquell foc propagui a capçades i que, per tant, si hi ha una ratxa de vent, creu una autopista.
0: Escolteu, molt interessant tot el que heu explicat. I enhorabona, i sort, i bona feina que feu tots. Vull dir que moltíssimes gràcies, Álvaro Lafuente, Pere Arajol i Ariadna Aguilella. Que vagi molt bé. Moltes gràcies per venir aquí a Catalunya.
1: Moltes gràcies.
4: Gràcies, Laura. Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.

0: Joan Soler Socarrats, què tal? Molt bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia.
0: Una setmana més.
1: Una setmana més.
0: Tot bé?
1: El temps volant.
0: Sí, ja, ja. És que ja ho té això, eh? L'estiu també més, pim-pam-pum, pim-pam-pum.
1: Pim-pam-pum.
0: Tot i que els que treballem no tant, però bé, escolta, què hi farem? Joan Soler Socarrats, psicòleg de formació, divulgador. Ja sabeu que sempre ve aquí amb activitats pensades que ens porten sempre a reflexionar i a llocs que no ens imaginem. En l'escenari sempre ens fas anar que tampoc ens hem potser plantejat mai. Avui què ens proposes? Quin joc?
1: A mi quan em presenten d'aquesta manera m'espanto, perquè ja penso, sí. Has de donar la talla ara, Joan.
0: Ai, si vols no et dic res, et dic hola.
1: Tenim aquí en Joan.
0: Ei, tu, passa, a veure.
1: Hem vist que aquest noi està allà a la porta.
0: No,
1: bon
0: no.
1: Dia.
0: Vinga, va, Joan.
1: Avui us porto un llibre.
0: Val.
1: Un llibre molt bonic que es diu No res, de Jane Taylor.
0: No l'he llegit.
1: Vale? No t'explico ben bé de què va la secció o quina és la direcció. Així, si després tu mens per un altre lloc que no m'esperava, anem trencant l'expectativa i és un win-win.
0: Perfecte.
1: Jo no quedo malament i tu tampoc.
0: Perfecte.
1: Sembla bé?
0: Tracte fet.
1: Vale. El llibre aquest de la Jane Taylor me'l va regalar una persona molt especial i va dir, Joan, això ho han escrit per tu. I vaig dir, va, ets una exagerada. I després de llegir-lo s'ha convertit en el meu llibre preferit.
0: Ostres.
1: Llavors podem dir que aquesta persona té molt bon ull. El llibre passa a Dinamarca, en una escola, vale? La primera escena és... Ja us aviso que us destrossaré el llibre, però vale. És per... per
0: val la pena.
1: Sí, val la pena, val molt la pena, val molt la pena. I sempre valdrà la pena tornar-ho a llegir, vull dir, no pateu. Passa en una escola i hi ha un nano que es diu Pierre Rendon, que s'aixeca de cop i volta, un nano de 16 anys, mira el seu voltant, molt sorprès, mira els seus companys i dius, nois, noies, una cosa, tu que res té sentit. I és que és tan ample, s'aixeca, marxa de la classe i se'n va a una prunera davant de casa seva, puja una branca i es queda allà mirant al cel. Després d'aquesta bomba, tu, nois, m'acabo de donar que res del món té sentit.
0: I els seus companys allà quiets, semblant que ha dit aquest.
1: Què ha dit aquest? Al principi es fan una mica els sorts, rotllo, tiren tot una xuminada de les seves. Molt bé. Però, després, a l'hora de pati, diuen, nois, hem de fer alguna cosa amb aquest nano, saps? Hem d'anar-lo a avisar. I sí, sortint del col·le, pues, van a casa d'en Pierre Anton i el veuen allà a la prunera i li diuen, tu, sí que hi ha coses que tenen sentit, vale? No pot ser que res tingui sentit, hi ha d'haver coses que tenen sentit. I en Pierre Anton ens diu, vale, molt bé, endavant, demostreu-m'ho. Aquí faig una petita pausa. Si tu fossis un d'aquests alumnes, un dels seus companys, com li demostraries que hi ha coses a la vida que sí que tenen sentit?
0: Uf!
1: Res, eh? Algo molt
0: no,
1: senzillet
0: clar.
1: Per començar.
0: Què té sentit? Si vols jugar amb matemàtiques, o sigui, jo aniria als exemples més físics. Agafaria dues pomes i diria, veus que té sentit que si sumo dues pomes amb dues pomes en tinc quatre? Això té sentit. Això no ho podria rebatre ningú.
1: Vale.
0: Clar, després, si ens poséssim més metafísics, què té sentit?
1: Ai, molt bé, però les matemàtiques tenen sentit, no? Per si mateixes.
0: Jo crec que sí. Després, un altre potser et diria que també té sentit ser bon amic, perquè si ets bon amic, rebràs coses bones de l'altra persona. És a dir, si tu, jo soc bona companya amb tu, té sentit que, si jo soc bona amb tu, que tu també... O sigui, que hi hagi com una mena de pacte tàcit entre els dos de dir, si som bones persones entre nosaltres, ens farem favors o ens ajudarem.
1: Yeah.
0: Crec que això també té sentit.
1: Vale.
0: No? Si jo et vull el mal, tu em voldràs el mal a mi. En canvi, si jo et vull el bé, tu voldràs... O sigui, hi ha una part de...
1: I entenc que per tu... Tenir una bona amistat en la qual es cuiden les persones i es cuiden les sensacions que tindrem, no? Les emocions que tindrem, és una cosa que val la pena, no?
0: Exacte, sí.
1: Que per això té sentit per tu, perquè val la pena.
0: Sí, per mi aquestes dues coses tindrien sentit.
1: Les matemàtiques i les relacions. El que fan els seus amics és precisament això, d'acord? Queden a les tardes i munten un piló de significació. En diuen el munt de significació. Llavors, cada persona hi fica en aquesta pila, una pila física, d'objectes, de coses, que tinguin sentit per ells. D'acord?
0: Vale.
1: Què passa? Que al principi comencen com així, una mica, en plan, jo hi deixo les meves sabates noves. És com, Un del grup li diu, però les sabates noves no tenen res en comparació amb si deixes una cosa que realment et faci molt de mal deixar. I comencen a guiar-se per aquest principi bàsic de, si t'està costant molt deixar aquella cosa a la pila, segurament és que significa molt per tu. M'ho compres?
0: Vale, sí.
1: Com més et costi deixar-ho, pues, òbviament, més deu significar per tu. Què passa? Que cadascú no vol deixar la cosa que més li importi. Llavors comencen a jugar a que un obliga algú altre. Perquè jo des de fora puc veure coses que t'importen molt a tu. I jo demanar-te que les deixis. Si hi ha molta resistència a deixar-les, segurament és que significa molt.
0: Val.
1: Què et sembla?
0: Fua, un joc complicat. I clar, llavors aquí estem jugant al sentit, ara t'entenc més. Vale. Sí, llavors què?
1: Coses que tenen valor, no? Coses que
0: tenen sentit.
1: Què passa? Que se'ls va una mica de les mans.
0: Vale.
1: Perquè comencen amb petites coses, no? Per exemple, les sabates noves de l'Agnès, però després un altre li diu, jo he vist que tu ets musulmà, què tal si deixes la teva catifa d'oració? Ah, pues això potser ja fa una mica més de mal. I l'altre diu, pues tu, el telescopi pel qual has estat estalviant durant 3 anys. I cada cop la cosa es fa una mica més grossa, també hi fiquen, desenterren un germà mort.
0: Carai!
1: Sí, de cop ja escala molt ràpid, però hi ha moltes coses pel mig. Hi ha una bandera danesa, també hi ha, què més, hi ha les trenes de color blau d'una de les protagonistes, hi fiquen també un certificat d'adopció, no? Hi fiquen coses que cada cop tenen més sentit, però va escalant, fins que hi porten també un animal viu, hi porten un hàmster, no? I la cosa va escalant, fins que hi fiquen, per exemple, de forma simbòlica, la virginitat d'una persona.
0: Carai.
1: O el dit sencer d'un dels que toca la guitarra.
0: Mare meva, vale.
1: Què passa? Aquesta cosa se n'està anant de mare, que flipes, i no sé fins a quin punt, o sigui, fins que han robat un gos, la, saps, el tenen allà degollat, els pares se n'adonen. Va, ja tocava.
0: Ja tocava, sí.
1: Què creus que passa aquí?
0: Que els diuen que parin els nens, no? Mm-hmm. Això? No té sentit el que esteu fent. Els diuen, no té sentit el que esteu fent.
1: Te la volta. El que passa és encara més curiós, i és que els pares, clar, fan ressò, i tot el món se n'entera. I venen gent d'arreu del món a fotografiar, a fer vídeos, a la pila de significació, perquè ho troben una cosa tan pura que val la pena ser transmesa arreu del món. Fins que un museu d'Estats Units fa una oferta per comprar aquella suposada obra d'art.
0: Uau, val.
1: Bé? I aquí els joves tenen una greu baralla. Per què? Per què creus que es comencen a barallar?
0: Home, perquè s'han d'emportar totes les coses que tenen sentit en un museu, no?
1: Mm-hmm. Quin és el preu que tu ficaries a aquesta pila? Si cadascú ja ha ficat una cosa diferent.
0: Uf!
1: Oh.
0: Clar, no ho sé. Clar, s'han de posar ells d'acord. Si el, sí, el llibre sí. S'han de posar d'acord.
1: Clar, la qüestió és, si et venen amb una oferta... Imagina que tu ara agafes les 10 coses que més significat tenen i les apilem aquí sobre aquesta taula. Jo et dic...
0: Quants diners, no?
1: Quants diners? Perquè, i poden ser coses que com, per exemple, les relacions, no? Que és com una cosa que seria molt difícil de posar aquí sobre la taula perquè no tens una manera de posar-hi les relacions. Però imagina que jo et digués, puc comptabilitzar d'alguna manera això. Quan estaries disposada a
0: No ho sé si m'ho voldria vendre, això, jo.
1: Mm. Clar, aquí entra en aquest dilema.
0: Clar.
1: Perquè si jo sóc capaç de vendre-ho per una suma, significa que aquella suma de diners té més significat que el que hi hagi posat.
0: Exacte.
1: Llavors, la lògica ens diria, no? Les matemàtiques ens dirien, si no ho vols vendre és que té un preu, no? Que és infinit o que no voldries canviar-ho per res del món. Què passa? Que allà cadascú ja ha ficat coses diferents i no es posen d'acord amb quin hauria de ser el preu, si s'hauria de vendre, no? Perquè les coses que has ficat tu potser no tenen tant de significat com les meves. Però des de la teva perspectiva és el contrari.
0: Clar.
1: Perquè la teva catifaduració ha de ser menys que la meva bandera nacional.
0: Exacte.
1: No? Quin és, on fico jo el llindar? Quines coses tenen més sentit? Com ho escalo, això? Doncs aquí entra.
0: I a més, perdó, però no és per... Clar, es perverteix completament, perquè és el que dius tu. Si acaben dient que ho venen,
1: uh-huh,
0: tota la pila dels sentits... No, vull dir, tothom està acceptant que els diners li valen més que el que havien posat. Llavors, uh-huh, perdria el sentit de la torre, no?
1: I és el que acaba passant. I és el moment en què en Pierre Anton, no?, el van a buscar i li diuen, mira què ens has fet fer. No?
0: Clar.
1: Però en Pierre Anton els hi ve la mateixa reflexió que tu acabes de fer. De dir, nois, si tant significava per vosaltres, per què ho heu vengut?
0: Clar.
1: Sí, quin sentit tenia?
0: Uf, li acaben donant la raó al Pierre Anton aquest.
1: No, no li acaben donant la raó. L'acaben apallissant i matant allà.
0: Joan!
1: Sí,
0: ja, acaba així, això?
1: Ah, això acaba així. La meva pregunta seria, realment aquesta pallissa, a nivell simbòlic, què significa? O sigui, per què els altres, els nanos, bueno, l'acaben matant-se, no volguent, però la pallissen, i després cremen la pila de significació.
0: Mare de Déu, s'ho carreguen tot.
1: S'ho carreguen tot perquè no volen que hi hagi allà, i queda tot cendres. Però a nivell metafòric, si ens hem d'emportar alguna cosa d'aquest llibre, quina diries que és?
0: Que res té sentit. No, home, però diria, ostres, o sigui, per què els cremen?
1: Per què ha passat tot això? Per què es barallen? I quina és la idea general que ens podem emportar d'aquest llibre? Que jo crec que anaves en plan... Que totes les idees aquí seran bones, perquè no hi ha un epíleg al llibre que diu. I el llibre volia significar això.
0: No ho sé, diverses. Se m'acut que, clar, que en realitat hi ha una part trista, però penso, ostres, realment tot el genuí i tot el que té sentit i això tot és comprable? És a dir, realment el món, el sistema et porta a que en realitat res del que tu tens... És tan important perquè, en el fons, ho pots canviar per una cosa material, com, uh-huh, els diners. O sigui, això podria ser una lectura que em semblaria terrible, d'altra banda, no? Perquè dius... Perquè són nens, a més a més.
1: Uh-huh.
0: Que és com que fort que aquests crios de 16 ja tenen, no, claríssim de dir, no, no, amb els diners ho venem per diners, ja renunciem a tot això. Després també, no ho sé, penso, podria ser una lectura. L'altra és, per què la pallissen? Perquè en el fons també és com la ràbia de dir, tenia raó, no? Ens estem carregant a la raó, ens estem carregant allò que ja ens havia avisat al principi del que hem negat, i ara ens hem trobat que tenia raó, que tenia veritat.
1: Clar. Jo veig molt el segon punt de dir, jo no puc suportar aquesta veritat.
0: Clar.
1: En el cas de que en Pierre Anton tingui sentit i que s'hagi aixecat de l'habitació i hagi dit, res té sentit, me'n vaig.
0: Matem la raó.
1: Potser és una veritat tan incòmoda que jo l'he de fer fora. Però, a la vegada, hi ha una cosa molt bonica, crec, en aquest llibre. I el que vull parlar, bàsicament, és del sentit de la vida o el sentit de les coses. I és l'experiència única que tenia cada nen quan posava una cosa a la pila, allò era real, el que estava sentint. No? La pèrdua, o el que tu parlaves abans de les relacions humanes, tu, quan les experimentes en primera persona, allò és molt real. O sigui, l'amor és molt real. No et parlo de si té sentit o no té sentit, però la teva experiència en primera persona és molt real d'aquell fenomen. Bé. Moltes vegades tinc la sensació que ens venen la idea que nosaltres hem de trobar el sentit. Que com si fos una cosa que estigués amagada sota una pedra. I que nosaltres hem d'anar aixecant pedres i veure, és aquí, és aquí, és aquí, és aquí. Què passa? Que ens trobem una mica en la mateixa baralla que es troben aquests nanos. Perquè cadascú troba aquest sentit en coses diferents. I no ens podem posar mai d'acord en quines coses tenen sentit i en quin grau. Perquè una catifa d'oració té més sentit que una bandera nacional, no? Per què? No, segurament no és així, sinó que el sentit és una cosa que nosaltres podem posar a les coses. No és una cosa que s'ha de trobar, sinó és una cosa que s'ha de crear. Una cosa, un superpoder que tu tens per tocar coses i donar sentit a les coses. Jo crec que és la lectura més bonica que podem fer d'aquest relat o d'aquest llibre, perquè al final, quin sentit té la vida és com una pregunta molt trampa. Si jo et dic, a quina edat creus que vaig fer el meu primer trio?
0: Buà, ja, tu, sí. A quina edat vas fer el primer trio? Als 24.
1: Vale, fantàstic. És pregunta trampa, jo no he fet mai un trio.
0: Vale.
1: Però la idea de la pregunta és que tu pressuposes que jo n'he fet un.
0: Clar.
1: El mateix passa amb la pregunta és, quin és el sentit de la vida? Només com formules la pregunta pressuposa que hi ha una resposta darrere aquesta pregunta. Però i si negues la pregunta? I dius, no, no, jo ja començo des de la suposició d'en Pierre Anton de que res té sentit. I a partir d'aquí començo a jugar i començo a crear. Perquè si no, m'estic basant tota l'estona en una premissa que he acceptat, però que és falsa. I això t'allibera moltíssim i et dona també el poder i la responsabilitat de decidir on fiques tu el sentit. Hi ha una cosa, no sé com anem de temps.
0: Bé.
1: Vale, hi ha un concepte filosòfic que es diu el trilema d'Agripa, que m'agrada molt, que diu que qualsevol pregunta, com la de quin sentit té la vida, pot acabar en tres llocs. Vale? Si tu vas perseguint aquest fil, pots acabar en tres llocs. El primer és l'infinit. Tu tens una criatura de 5 anys i ho demostren. En plan, tu pots anar fent per què, per què, per què, per què. Tu dius, per què? El sentit de la vida, quin és? Fer galetes de coco. Per què? De coco i no d'una altra cosa. Bé, perquè el coco és... No és què. I tu vas responent, però el nen segueix preguntant, llavors això s'allarga tota la nit, s'allarga tot el dia, fins a l'infinit, vale? Perquè té energia infinita. No és un lloc gaire productiu on acabar.
0: No.
1: La segona és acabar en una recursió infinita, entrar en un bucle, no? A justifica bé i bé justifica. El sentit de la vida és cuidar bé les persones perquè fer-les sentir bé fa que els altres siguin més feliços. I l'objectiu és ser feliç. Per tant, he de cuidar bé les persones perquè això fa que se sentin bé elles mateixes i que siguin felices. Per què? Bla, bla, bla, bla. I entres en un bucle, que és allà atrapat. I l'última, que és la més famosa i la més coneguda, és acabar en un stop, que tu crees de forma artificial, és a dir, un axioma. Els axiomes més famosos és Déu. Déu, no? En plan, per què, per què, per què? Déu. I després no preguntis per què Déu, perquè Déu es justifica per si mateix.
0: Ja.
1: És un rellotger, és una persona que no fa falta que la justifiquis. Aquí hi ha el misteri, no?
0: Has arribat al final de les preguntes, has arribat al final del joc.
1: Has arribat a la pregunta originària o a la resposta primària, saps?
0: Exacte.
1: La que tu vulguis. Què passa? Que aquests axiomes, nosaltres els... Déus, digue'm quin, saps? El que té dos braços, el que en té mil, el que té cara d'elefant o el que té cara de... Saps?
0: Sí.
1: Llavors, és bonic perquè si tu acceptes que són axiomes i que tu el pots frenar en qualsevol lloc, tu de cop i volta tens el poder i la responsabilitat de frenar on tu vulguis i ficar el sentit en les coses que tu creguis. I això et dona com aquest espai de dir, a què dono jo sentit si el sentit no existeix?
0: Està bé això, eh?
1: Està bé.
0: Està ben trobat. No, hòstia, guai aquest llibre.
1: És molt guai.
0: M'agrada aquest llibre, encara que ens has spoilejat completament al final.
1: Totalment.
0: Crec que és veritat que val la pena.
1: Si no, us en deixo un altre, que és la guia de l'autoestopista galàctic, que és un llibre molt xulo, en què hi ha una societat en què creen un superordinador i li fan la pregunta de quin és el sentit de l'univers, quin és el sentit de la vida. I es passa 7 milions i mig d'anys computant. I al final arriba una resposta. I la dona en el llibre. No faré spoiler.
0: Aquí no faràs spoiler. No. Fantàstic.
1: Però ja us dic que és molt xula la resposta. Molt, molt xula.
0: Joan Soler Socarrats, gràcies.
1: Laura Estrada.
0: Moltíssimes gràcies per tot aquest estiu. Ha sigut molt interessant. Adeu. I espero retrobar-nos aviat.
1: Oh, i tant. Una solteria.
0: Cuida't molt.
1: Igualment.
2: Podeu seguir en directe aquí a Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí a les freqüències de SER Catalunya i a les nostres plataformes digitals.

0: A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
1: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Casi 7 millones de desplazamientos por carretera están previstos en la operación Retorno del final de agosto, que arrancó el viernes a mediodía y se extenderá hasta la medianoche del lunes. A esta hora los principales problemas están en la costa y las grandes ciudades. Carlos Sevilla.
2: Sí, ahora hay tráfico lento en Barcelona, en la AP7 a la altura de Castellbisbal en dirección a la capital catalana y en la C32 a su paso por Arenys de Mar hacia Girona. También se registran retenciones en la entrada de Madrid por la 5 y la 6, en la entrada de Valencia por la 3, en la salida de Málaga por la 7, en la salida de Albacete por la A31 y en Huelva en la A49 hacia Sevilla. Además, varios accidentes complican la circulación en Cádiz en la A4 a su paso por Puerto Real, en Sevilla en la AP4 a la altura de Lebrija, en Alicante en la A31 a su paso por Villena y en la AP7 dos siniestros provocan retenciones en Favara, en la provincia de Valencia y en Peñíscola, en Castellón.
1: Sobre la crisis en Ceuta, el PP critica al gobierno porque considera que se ha llegado tarde a la gestión y solución de la situación en la ciudad. El vicesecretario popular Elías Bendodo asegura que el Ejecutivo no vale para nada, ha dicho.
3: Resiste sin poder aplicar sus medidas y es el perfecto síntoma de que no vale absolutamente para nada. El gobierno sigue sin responder meses después, un mes después de que 8 ministros hayan hablado, pero no han dicho nada.
1: En Cantabria, un joven ha denunciado una agresión homófoba en las fiestas del municipio de Astillero. Asegura que un grupo de individuos le insultó y roció con gas pimienta. Más asuntos. El brote de ébola en el Congo deja ya más de 2.800 muertos, mientras los casos confirmados se acercan a los 6.000 desde mediados de mayo. Todo esto mientras las primeras vacunas, cuya eficacia no está clara, empiezan a llegar al país. Será Fernández.
4: Es el brote más letal de la historia reciente de la República Democrática del Congo. El gobierno ha declarado ya 60 zonas sanitarias de emergencia, mientras la tasa de mortalidad sube hasta al 48,1%. El epicentro del brote se encuentra en la provincia de Ituri, una región marcada por la violencia, donde los constantes ataques y los sucesivos desplazamientos están imposibilitando un seguimiento realista de los contagios. El gobierno ya ha comenzado con la vacunación de la primera remesa de la vacuna Ervebo, cuya eficacia frente a la cepa que caracteriza el brote no está confirmada.
1: Y nos quedan los deportes. Juan Marín, buenas tardes.
5: Muy buenas. Jornada de domingo en la Liga con 3 partidos. El Real Madrid recibe al Málaga a las 5, el Depor se mide al Valencia a partir de las 7:30 y a las 9:30 el Athletic visita al Celta en Balaídos. Todo esto en el día en el que Julián Álvarez ha vuelto a entrenar con el grupo en el Cerro del Espino. Además, acaba de finalizar la carrera de Moto2 del Gran Premio de Aragón con victoria para Alonso López y a las 2 tenemos la carrera de MotoGP y ya en directo la novena etapa de la Vuelta sin Pogacar, pero sí con Enric Max, que veremos si puede conservar el maillot rojo.
1: Pues de momento es todo. Se quedan con Transmite la SER. Las noticias vuelven a las 2, la 1 en Canarias y en tiempo de hora 14 con Almudena Lopesino.
6: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
7: Format a la magia de la ràdio.
8: Quique Rodríguez, Lleida, Manresa.
9: Doncs aquí el Lleida ha debutat malament, almenys està debutant malament en aquests primers minuts.
7: Ha vist passar molts entrenadors.
10: A mi em seguia quan era entrenador del Barça, bueno, i des que era jugador. Si a més va amb samarretes del Ronaldinho per semblar més jove. No us enganyeu, és un abuelo.
7: I un any més, sí que renova i es renova.
11: El que t'hi jugues la liarem i ens divertirem.
7: Sí que Rodríguez torna al capdavant de l'univers que t'hi jugues. Escolta'l cada migdia a partir de les 12 a la cadena SER i també liderant les transmissions dels partits del Barça a SER Catalunya.
11: I no et deixis el bar, que fem l'endemà dels partits de Barça i Madrid a les 11 del matí a YouTube de Catalunya al Món.
7: Què t'hi jugues i sí que Rodríguez. Una temporada més, referents amb tu.
11: No volíeu caldo? Doncs 3 tasses.
12: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. A la Cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
13: Què tal? Molt bon dia, bon últim diumenge d'agost. I de vacances per molts de vosaltres, segurament. Com estàs, Mariona Borrull?
14: Doncs mira, amb un ànim vagament afectat.
13: Vagament.
14: Efectivament.
13: Jo crec que ho he utilitzat un parell de cops, vagament, en tota la meva vida. No és una paraula que formi part del meu llenguatge habitual.
14: Som molt de Ferragosto ara mateix.
13: Sí, ets tan llegida.
14: Gràcies. Llegidi.
13: Perdó. Mira que portem, què, 4, 5?
14: Re, endavant.
13: 5 temporades, 5 anys i encara ens costa això.
14: Perquè és finals d'agost, vull dir, ens Totalment. Costa tot plegat existir, ens costa.
13: Bé, Mariona, avui... Una carta d'amor a Victoria Luengo.
14: I tant
13: que sí. És el
14: que
13: ens proposes.
14: I tant que sí. Victoria Luengo se l'ha de celebrar com sigui.
13: A partir de El ser querido. Escolta'm, quantes coses no haurà fet Mariona Borrull, coses no convencionals en un lavabo?
14: I tu me lo preguntes.
13: I jo te lo pregunto. Cada vegada és més perillós venir al Tot és comèdia, això ja ho saps.
14: Totalment, o sigui, per favor. M'ha agradat molt col·laborar en aquest programa.
13: T'ho giro, els lavabos donarien per una secció de cine i sèries?
14: Definitivament. O sigui,
13: sí o no?
14: Els lavabos donen per una secció de drama, en general. Drama.
13: Te recordes alguna escena de lavabo que tingui ara al cap?
14: Sí, tant que sí. Danny Boyle amb... Com es deia la pel·lícula que va fer Ewan McGregor fa els anys 90? Que Ewan McGregor deia choose your, tria la teva vida.
13: En Dani Puntí Prats, que digue-m'ho, si no hi ha unes ordres internes que em puguis dir, està aixecant el dit, jo me la sé.
14: Trainspotting!
13: Molt bé.
14: L'escena de lavabo de Trainspotting, doncs ja està, ja el teniu.
13: Saps qui em ve? A mi em ve el cap perquè la tinc molt fresca, perquè va ser una de les pel·lis que es va passar en el cicle Gandules del CCCB, que ha programat Desi de Fez aquest estiu, per cert.
14: Boníssim.
13: La mosca. Jeff Goldblum, quan li comencen a caure les ungles, bueno, i ell se les va traient enmig de tota aquella transformació.
14: Escolta'm, ideal pel vermut de diumenge, això, eh?
13: Ideal.
14: Molt bé. Fantàstic.
13: Lavabos. Tenim un autèntic expert en lavabos. És el guionista, escriptor i dramaturg Ramon Pardina. Ramon, com estàs? Bon dia.
15: Què tal? Molt bé, bon dia.
13: Perquè tens una teoria tan elaboradíssima sobre els lavabos privats i públics que has escrit una obra de teatre, la teva primera obra de teatre.
15: Sí, home, no és que expliqui una teoria sobre els lavabos, però sí que és veritat que és un espai que em crida molt l'atenció per tot això que dèieu, perquè és un espai on passen moltes coses. A nivell íntim de la parella i també a nivell quan has de compartir lavabo públicament amb altra gent. Sempre és com un lloc on hi ha molts petits conflictes que sempre em fan molta gràcia.
13: Ara en parlarem, eh?
15: Sí.
13: Desaparellats, que ha tornat a l'Espai Texas de Barcelona amb els actors Esther López i Ricard Ferrer. Bon dia, Ricard! Hola, Ricard!
16: Hola!
13: Ara sí! Estàs aquí.
16: Ara sí. Escolta'm. Estic aquí, estic escoltant-vos vagament content.
13: Jo molt, que estiguis amb nosaltres, ja saps. La teva relació amb els lavabos, quines coses, de preguntar i de parlar
16: de
13: a l'hora de l'aperitiu. Com... Sí. Però bé...
16: No, la meva relació amb els lavabos és bona, i et confessaré que era un dels meus llocs preferits. Ha anat evolucionant amb els anys,
13: Ah, sí?
16: Un dels llocs on antigament estudiava més.
15: Ostres.
16: On estudiava més, té una mica de gràcia la cosa, però amb els anys he anat canviant d'espai. Però era dels pocs llocs on em concentrava.
13: Hi ha molta gent que aprofita per llegir els lavabos. Sí, jo no he pogut mai de la vida perquè em comença a fer mal. En castellà diuen les posaderes, em comencen a fer mal. I piro, no sé, ja, si clar. Acabo la feina en un altre lloc.
16: El grau de concentració, com que jo sóc molt dispers i em costa concentrar-me, de sobte d'un espai on no hi ha masses coses i pots estar fent una cosa concreta, m'anava bé. També és veritat que després, si et passaves de concentració, costava aixecar-se o t'aixecaves coix. No desitjo ningú.
13: Sí, o amb rampa.
16: Exacte.
13: El gran dilema és un dilema més profund que el hamletià. Balda o no balda? Passem la balda o no passem la balda? S'entén que estem convivint, eh? Ah, estem convivint amb la nostra parella, clar. Sí.
15: Sí, no, jo... Si
13: intimitat fins a on?
15: Clar, normalment és veritat que això en el món de la parella, els lavabos, és un lloc on hi ha molta comunicació a partir de que passes un cert temps, no?, de convivència. Sí. I ja, al final, això sí que tinc una mica la teoria, que moltes de les converses més importants de parella acaben passant al lavabo en el moment entre que una es dutxa i l'altra es renta les dents o el que sigui, no? I aleshores, en parella, jo, i en general, soc partidari de mantenir la porta sense pestell perquè, a més, jo tinc una espècie de mania persecutòria que tinc molta por a quedar-me tancat als lavabos.
13: Això surt,
15: o sortir a l'obra, que al final no s'esmenta molt vagament.
13: No de casa, evidentment, eh? Si
15: no, exacte. Sobretot, llavors, els que són en pestell encara... perquè trobo més o menys fàcil de treure si és mig encalla, però els que són de rodeta o els que tenen una pestanyeta petita, saps aquests que són com més... que ja hi ha una enginyeria al darrere, sí, que no saps com funciona, allò em fa pànic de quedar-me que no funcioni i quedar-me tancat.
13: Algú a la sala s'ha quedat tancat mai en un lavabo? Jo vaig estar quasi a punt, en un centre d'aquests on et fan les revisions mèdiques d'empresa.
14: Uf!
13: Supercutre el lloc. Tenia la mida d'un segell. O sigui, a més, hi havia l'afegit que era petitó. Bueno, vaig començar a tocar la porta, em va venir l'angoixa.
14: Ai, no!
13: Sí, em van treure no, ràpid, terrible. Això també s'ha de dir.
14: Però a més és que és molt humiliant quedar-se tancat a un lavabo, vull dir... Que acaba amb tota la teva, diguem-ne, per, no sé, la persona pública, no? O sigui, de cop i volta, Màxim és el tipus que s'ha quedat tancat dins el lavabo.
13: Sí, Màxim es converteix en mínim.
15: Sí, el moment...
13: Home, jo
15: sé que si passa això, espero almenys que quan surti et rebin amb aplaudiments o alguna cosa així, no? Jo crec que seria...
14: Com quan aterra l'avió, no?
15: Exacte. No.
13: Em vam rebre amb el putet de fer l'anàlisi d'orina, vull dir que no va ser gaire d'allò. Ricard, alguna anècdota semblant?
16: No, però jo t'he de dir que se m'han fet molt llargs aquells segons entre veure que no s'obre i s'obre, saps?
13: Allà.
16: Molt més llarg segurament del que són, però aquell moment que fas clec i veus que no, i tornes a fer clec i veus que no, i tornes a fer clec i veus que no, el quart clec potser ja se t'obre, però per mi aquells tres clecs que no s'han obert se m'han arribat a fer molt, molt llargs. De fet, em surt com una mica la força bruta i més d'un cop he tingut com por de dir, si em cargaré la porta, saps allò de... Però bueno, fins a dia d'avui no he aixafat cap porta a lavabo, cosa que també em manté més tranquil, però només faltaria sobre sortir del bar o del lloc d'anàlisis clíniques amb el pany a la mà. No?
13: El pom a la mà.
14: Però és molt pitjor que et pillen a dins el lavabo sense el... Com es diu això? La balda.
13: La balda o el pastell.
15: Ostres, no sé què dir-te, eh? Crec que...
13: També m'ha passat. Això ens ha passat a molts,
15: sí,
13: no?
15: Sí, això també m'ha passat.
13: A la feina és clubs, sisplau.
16: Què penseu de la gent que no truca abans? Perquè a mi això és una cosa que... O sigui, els lavabos públics, per entendre's igual, o dins d'un bar, on sigui, jo sempre tinc com una tendència de, ni que vegi que no hi ha la balda, truco, faig toc-toc, sí. Del rotllo per assegurar-me que no hi hagi ningú, perquè vull evitar aquesta situació. Però hi ha molta gent que no ho fa. Llavors, si tu estàs dins, pel que sigui, estàs despistat de posar la balda, o simplement no n'hi ha, estàs allà amb el genoll apretant a la porta perquè ningú entri, no? Descompte. Que algú no truqui i entri de cop, ho trobo com hasta una falta de respecte. Igual sóc jo, que sóc molt correcte amb els lavabos.
13: Mare meva, no havíem vingut a parlar d'una obra de teatre?
15: No, però és el que us deia, que realment...
13: Teniu un guardó parlant de lavabos, tu.
15: És que els lavabos donen molt de joc a nivell dramàtic. Jo
13: total.
15: Estic convençut d'això, no? De que hi ha això com petites històries, petits conflictes que bueno, tenen molta gràcia.
13: I déu-n'hi-do on portes tu, aquesta història, perquè imagineu-vos si el lavabo de casa fos una porta a un univers paral·lel amb versions diferents de nosaltres i les nostres parelles.
17: M'has estat infidel.
18: Com ho saps?
17: Com? No, o sigui, no tu, no tu. Ella.
18: Ah, clar, sí.
17: I a sobre, amb el David.
18: Qui ets?
17: Pots baixar el ganivet, si us plau?
18: Si no té punxa.
17: Ah, no, si serà culpa meva que no em puguis amenaçar.
19: El lavabo de casa nostra s'ha convertit en una porta interdimensional que connecta amb un món paral·lel on tu i jo, o més ben dit, una versió alternativa de tu i jo, sí que estem casats.
18: Jo he entrat a lavabos de discoteca que fan molta més por que aquest.
17: Si hi ha d'haver comunicació entre un món i l'altre, hauria d'estar més ben senyalitzat, no?
18: Suposo que allò de Romeu i Julieta al costat nostre és una broma.
13: I Ramon Pardina, un títol alternatiu a l'obra, que es diu Desaparellats, podria haver estat Ruptura i Vinyeta.
15: Ostres.
13: Que és un nom també molt Mishima, que és un grup que després escoltarem la cançó que apareix a l'obra.
15: Bueno, Mishima seria Ruptura, Vinyeta, Caos. De fet, això està...
13: Això ho expliques, de fet, al programa demà, que n'és del trencament de la teva parella.
15: Sí, exacte. No ens vam trobar cap porta interdimensional a lavabo, això puc dir que no va passar. Però sí que és veritat que una mica l'impuls, en el moment en què em trobava jo personal, doncs sí que em va portar a escriure alguna cosa relacionada amb les relacions de parella. I bé, aleshores va sortir aquesta idea que m'agradava perquè a mi també m'agrada molt el gènere fantàstic i m'agradava molt el contrast amb les coses molt quotidianes. Aleshores, bueno, va sortir la idea aquesta de que els lavabos fossin com la porta d'entrada a un altre món paral·lel amb versions diferents dels personatges. I bé, vaig començar a jugar amb aquest plantejament, a veure què sortia, i al final va sortir aquesta obra.
13: I la vinyeta, que també apareix reproduïda en el programa demà, és una, jo no la coneixia aquesta, és fantàstica, d'en Miguel Noguera.
15: Sí.
13: Que et gira la perspectiva.
15: Totalment, sí. És, bueno, el Miguel Noguera, jo l'admiro moltíssim, i en el seu llibre, aquest és Ultra Show, té una vinyeta que és un intentant sortir del lavabo i una veu des de fora que li diu el món està ocupat, no? És al revés del que li passa al Ricard, diguéssim, que hi ha algú que intenta entrar quan està al lavabo, doncs això al revés.
13: Quin personatge, Miguel Noguera?
15: Sí.
13: Com descriure el seu univers?
15: A mi una vegada va dir que jo no existia.
13: Perdó?
15: Sí. Jo era subdirector de la Zona Franca i ell va venir a fer una entrevista i aleshores per coses del directe, el Joel, que està presentant en aquell moment, va esmentar, perquè li està donant ordres a través de l'orellera, va esmentar el meu nom, i llavors el Miguel Noguera es va entestar amb la idea que jo no existia, que jo no podia existir dient-me Ramon Pardina. I és una cosa que jo tinc sempre gravada i està a TV3.
13: Que jo no existeixo. Ja pels annals, En qualsevol cas, el personatge Ton, Ricard, el teu personatge a l'obra, o els teus personatges, diguem-ho així en plural, no són tan destralers com en Noguera quan vomita els seus monòlegs,
16: No.
13: És una mica més contingut. Com descriuries aquest guionista d'humor que fas a Desaparellats?
16: Doncs mira, és com el Ton que porta el pes principal, per entendre'ns, abans de conèixer l'altre Ton. I diria que, bueno, el mateix Ramon fa una mena de descripció del que creu que és un guionista, o si més no, el Ton, que és un tio una mica despistat, que té les seves manies, que viu a Gràcia, perquè a Gràcia s'hi viu molt bé, i que té una nòvia d'actriu, no? Vull dir, podríem dir que aquest és una mica el resum que ens en fa l'autor.
15: Sí,
13: jo, sí. Us deixo una cosa important. Sense carnet de cotxe.
15: Exacte.
16: Sense carnet de cotxe. I tampoc parla en femení genèric.
13: Què anava a dir? Algú de la sala no té carnet de cotxe?
14: Jo no tinc carnet de cotxe.
15: Ah, mira. Bueno, jo no, òbviament. Perquè...
13: Tu tampoc tens carnet de cotxe?
15: No, el personatge s'assembla misteriosament, vagament, sí. A mi. Sí, la majoria de coses que has esmentat són o eren en aquell moment veritat. Sí.
14: Aviam, la gent interessant ens han de portar. D'acord. Ah. Sempre arribem als últims i ens han de portar als llocs.
15: M'agrada aquest argument, el fer servir.
13: O necessitaves fer dels guionistes, que sempre esteu a l'ombra, no sé, herois d'una història, o...
15: No, la veritat és que, ja que... No acostumo a fer gaire, realment, quan estic altres coses, no acostumo a agafar massa de la meva... Em fa com una mica de vergonya i faig... dibuixo una certa protecció amb la meva intimitat, ja. Però en aquest cas, ja que va començar d'això, d'una emoció personal, doncs vaig decidir deixar-me anar i algunes coses exagerades, però ja bastant de veritat, sí.
13: Ricard, acabem de comentar el factor clau, no?, d'aquest personatge, que és la relació amb la seva parella, amb l'Anna, que interpreta l'Esther López de la Calòrica. En quin moment, no sé, us trobem?
16: El Ramon amb això és molt pillo perquè comença l'espectacle no linealment, saps? Llavors, clar, tu com a espectador també has de fer un esforç, bueno, i com a actor, no?, també a l'hora d'interpretar el personatge, com per col·locar-te en un lloc que no és lineal, o sigui, que després tiraràs enrere per tornar a seguir endavant, no? I crec que això també és una cosa molt xula perquè genera com un misteri inicial en l'espectacle que la gent diu, què està passant? Per què aquests dos no s'acaben d'entendre, no? I després ja, poquet a poquet, vas entrant en la història i vas entenent aquest joc entre mons i entre lavabos.
13: Un símptoma d'esquerda en una relació podria ser que la nostra cançó ja no ens emocionés o ens provoqués aquells sentiments que ens provocava al principi.
14: Au.
13: De la nostra història. I ara, movem-hi així.
20: Tan cert. Com que tu i jo som altres. Tan cert.
21: Tan cert.
20: Com que no hi ha res més.
21: Com que no hi ha res
20: més. Tan clar.
21: Tan clar.
20: Com que la nit ens espera.
21: Com que

0: seria tot el dia, s'acabaria el programa i continuaria en bucle aquesta cançó, que és bonica, és tan bonica que fa plorar.
1: És la versió dels Manel, perquè sense destripar massa l'obra, en una parella la seva cançó preferida és el seu grup preferit és Manel, en l'altra és els amics, el Mishima, i el moment en què s'ajunten els dos és aquesta cançó, que és una cançó de Mishima interpretada pels Manel.
0: El Cercle i Breu.
1: I Breu, sí, sí.
0: Doncs estan ja presentats els personatges, ja veiem que hi ha alguna cosa que grinyola en la relació i comença la fantasia. I sí. Hosti, l'Issi dona molt de joc, eh? Mira, fa poc vam tornar a veure Cancún, que l'han reposat aquí, que és que ja té uns anys, aquella obra. Em sembla que hi eres tu, Mariona, amb els actors.
2: Sí.
0: I que plantejava una mica el mateix, no?
1: Sí, ja m'ho han dit. Jo no l'he vist. Tinc ganes de veure, aprofitaré de veure l'ara que la tornen a fer, em sembla, no?
0: Em sembla que ja...
1: Ja està?
0: Ja està. Bueno, però és un clàssic d'en Galceran.
3: Ramon, en un altre món, encara la fan.
1: Exacte.
0: Ben trobat.
1: Doncs sí, aniré a l'altre món. Doncs sí, me n'han parlat que té algun punt de connexió, però clar, no l'he vist.
0: Però què hagués passat si haguéssim agafat un altre camí, no?
1: Bé, jo ja et dic, a mi el que m'agradava a l'hora de posar-me a escriure l'obra era això, plantejar una mica el que deies, un escenari amb diversos elements, així una mica en desequilibri, i a partir d'aquí començar a jugar amb els personatges a veure cap on portava la història, no? Anar provant com combinacions de personatges i combinacions de món i a veure cap on em portava l'escriptura.
2: És que és molt gustós imaginar què hagués passat si, no? O sigui, una miqueta com que bello és vivir, però penso que quan som adults ens costa més tenir aquesta imaginació lliure, desbordant del res en fem tot, però en canvi jugar amb les possibilitats es torna una cosa gustosa.
3: Jo us he de confessar que una cosa és l'Issi, imaginar, i l'altra és viure-ho, perquè en aquest cas els personatges, no és habitual, però tenen la sort o la desgràcia de viure-ho. I això fa que crec que a tot allò que havies imaginat, tot allò que havies projectat, tot allò que creies que podia ser millor, doncs es vagi estroncant. I això és fotut, eh? Jo crec que em quedaria més en l'Issi que no pas en la possibilitat de viure-ho si és que en un altre món ho pogués viure.
0: Carai, cap xul.
1: Sí, de fet, això és una mica un dels temes de l'obra, no? Com a vegades ens imaginem mons millors amb altra gent o amb altres parelles, amb altres situacions, però perquè simplement són hipotètics i en el moment de portar-les a la pràctica, doncs, tota aquella màgia de l'inconcret desapareix, no? I això, i una mica del que parla l'obra és que el que tenim en realitat està molt bé.
0: Clar, és que posem moltes expectatives en tot, i no vegis amb el tema de l'amor i
1: et deixes
0: endur... No hi ha res perfecte.
1: Exacte. I al final realment té més sentit valorar el que tens en un món real i palpable que no imaginar 50.000 coses, no?
0: Tema dels fills, també és important aquí, Pot provocar sismes.
1: És un dels moments de l'Issi, aquest que dèiem, no? Que si hagués passat, si en lloc de dir-te que no t'hagués dit que sí a tenir fills, o... Clar, això...
0: Això com ho tenim resolt, això?
1: Ah, m'ho preguntes a mi, personalment? No ho tinc gens resolt. Per això vaig fer l'obra, segurament.
0: Ja. És una mica caguetes, Ricard, aquest ton?
3: Sí. Bueno, està bé perquè en contrast amb l'altre, que sembla molt segur, però al final els fondos, una cosa és la carcassa i l'altra és l'interior. I és l'únic dels personatges, no? Que també tens poques oportunitats de representar el personatge exactament amb la mateixa carcassa, però que per dins és completament diferent. Mira, pensa, veu, parla... diferent, no? I això és també un repte que porta el text i dins, que és molt xulo de fer.
0: Venen en parella els espectadors? Bueno, no sé, la reacció dels espectadors.
3: Sí. De fet, és una de les coses que més sorprèn, la reacció variopinta dels espectadors.
0: Sí.
3: I també crec que té molt a veure en el moment personal de cadascú.
0: Clar. No?
3: Això veus en el final de l'espectacle. Quan saludem, veus gent que ha vingut plegada i s'abracen més de
0: normal. Del que tocaria.
3: I en canvi d'altres que estan plorant, per exemple, no? I això, a l'inici, era una cosa que ens sorprenia molt perquè, hosti, de fet, l'obra és una comèdia, no? Sí que és veritat que va transitar per diferents llocs i al final una part de drama en totes les relacions, doncs hi és, no? Però és molt, molt bonic veure com cadascú li toca des del seu punt personal en aquell moment i com cadascú també interpreta, sobretot al final, a la seva manera, no? I crec que també és la màgia del teatre, el directe i el moment, aquella presència, aquella vivència, no sé, aquella emoció que et surti en aquell moment al final, doncs la puguis deixar anar gràcies al que has vist o al que t'ha arribat, crec que és una de les coses xules, xules. I a més, també reivindicar que es pot fer a través de la comèdia, no? Que a vegades ens pensem que la comèdia és un simple divertimento i crec que la comèdia pot arribar, és un vehicle increïble per arribar molt més fons del que nosaltres mateixos ens imaginem.
0: Clar, està en el teu ADN, no, Ramon?
1: Sí, sí, sí. Bé, jo,
0: tu què fas? Jo faig humor, no? Amb molts formats, perquè, clar, has treballat des d'en Quim Mas Ferrer, el Foraster, en Buenafuente, el Polònia, però tens els còmics també, els llibres...
1: Sí, a veure...
0: I ara la primera obra de teatre.
1: Sí, realment he fet una mica de tot, però sí que és veritat que el cos em demana fer comèdia sempre. Però és una mica el que deia el Ricard, no? Que la comèdia no vol dir que no hagis de tractar temes també sentimentals o emotius, no? I combinar-ho realment és una cosa que m'agrada molt, no? Aquest híbrid de comèdia i... No diria drama, sinó com més calidesa sentimental, per dir-ho així. És una sensació que m'agrada molt i m'agrada que es pugui anar alternant, no?, l'emoció amb el riure, perquè trobo que és bastant, la vida és bastant així, no? No, la vida no és només una comèdia o només un drama, sinó que moltes vegades es van barrejant les coses fins i tot en el mateix moment, no? Pot ser còmic o dramàtic i en un moment determinat es torna una comèdia estranyíssima.
0: I qualsevol cosa pot ser motiu d'un gag o d'un sketch o d'una sortida?
1: Per mi sí, però això no tothom...
0: Què vas amb la llibreteta i tal? Vas,
1: bastant.
0: Tens com un radar especial?
1: Bastant, sí. Sí que tinc una llibreteta i vaig apuntant moltes vegades... coses que em fan gràcia, que no sé a on les faré servir ni per què, però simplement hi ha moltes coses de la vida quotidiana, que moltes coses que fa la gent. Jo me'n recordo ara un dia en un restaurant que havia al costat, una parella que havien de triar els plats i llavors ell li deia, no, tria tu per mi. Llavors l'altre anava dient plats i tota l'estona l'altre deia que no li agradava. Llavors jo això ho tinc apuntat, no sé quan ho faré servir, però crec que en algun moment trobaré el moment de fer servir aquesta escena perquè em va fer molta gràcia.
0: I d'aquí, de la situació que estàs vivint ara mateix aquí a la ràdio, des de que has entrat, podries generar
1: Ostres.
0: Algun...
1: ara no et
2: tu eres bon que vagament sí.
1: Exacte.
0: Hem fet tots els possibles per ser graciosos aquí, no?
2: I tant que sí.
0: Senyor Ferrer, expert en fragolisme, això és bufalls d'ampolles per tu, dos personatges, no?
3: Sí, però no et pensis, una mica relacionat amb el que et comentava, jo crec que mai havia fet un mateix personatge amb caràcters diferents,
0: ja,
3: per dir-ho així.
0: Ja.
3: I al final també ho hem fet des d'un lloc bastant sutil en el sentit de no voler remarcar, saps? Si anem vestits exactament igual, som la mateixa persona, no ens posem ni cap perruca, ni anem amb bastó, ni anem amb una sabata.
0: Que és el que feies a les dones sàvies, per exemple, no?
3: Exacte, per exemple. També sempre amb elements molt senzills, però en aquest cas és que no n'hi ha cap. L'únic és que sí que en un porto un ell perquè estic casat i en l'altre no. Però realment és un tema molt interessant perquè... I molt difícil, perquè al final tu saps que el fang per fer el gerro ets tu. Llavors, clar, si no te'l decoren, si ets el mateix exactament, fer veure que ets un altre gerro, hòstia, és complicat, saps què vull dir? Perquè al final són els mateixos. Llavors, clar, has de buscar d'una manera molt sutil. Això va ser un dels reptes molt xulos que també vam fer amb el Roc, no?
0: El Roc Esquius, el director.
3: Anem a trobar els personatges des d'un lloc molt autèntic, no? molt vivencial, que la gent se'ls pugui creure, però que tampoc siguin una caricatura per diferenciar l'un de l'altre, no? Sinó que es puguin creure els dos caràcters dels personatges també adients al que deia el text, no? Les pistes que ens dava donant el text a cada personatge. No, això per mi va ser una de les coses més xules i t'he de dir que m'ha passat una cosa amb els personatges, per exemple, el Tom 2, que a mi em semblava més avorrit, un punt més fred, més estàtic, és dels que gaudeixo més en escena, potser també perquè em queda més llunyà a mi com a Ricard, no? Aquestes coses que passen. I llavors, sortir i fer una altra cosa que em queda més a l'altre extrem, doncs m'agrada molt, m'ho passa molt bé.
0: Està seductor, amb el Tom 2, Ramon?
3: Sí.
0: Té un toc de...
1: Sí. Jo, mira, ahir, no vaig anar a veure l'obra, però sí estava a la sortida, I faig una cosa que m'agrada molt, que és sentir els comentaris que fa la gent quan surt de veure l'obra. Com que no em coneixen, doncs estic per allà al mig...
0: Com el de la parella del restaurant, eh?
1: Exacte, exacte.
0: I què deien?
1: I llavors sí que hi havia una senyora que deia que no, que ella s'hagués quedat amb el Tondo, amb el veterinari, que era molt millor i que li feia... que l'altre no.
3: És curiós, això.
0: No sé si jugar a les excepcions, per tancar. Sí, Mariona, tu saps què són les excepcions?
2: No sé què són les... Has dit sexcepcions?
0: Sexcepcions.
2: Ostres.
0: De sex, tenir sexe i excepció. De fer unes...
2: El meu cos està preparat.
0: No sé, doncs poder les normes l'hauria d'explicar aquí el pare de la criatura.
1: Bé, això és un joc que fan algunes parelles de dir amb quines persones te n'aniries al llit i no comptaria com a banyes. És com casos molt especials amb el que la teva parella transigiria que tu, perquè és algú molt especial.
2: Amb la monogàmia,
1: no? Exacte, exacte. Sí, són aquests són excepcions amb per les quals no comptaria que si siguin banyes, sinó que ho permetries, diguéssim.
0: Uh-huh. Llavors, qui vol començar?
2: Jo és que, perdó, no practico la monogàmia.
1: Clar, en aquest sentit...
3: Clar, no, si no té cap tipus de sentit. Clar,
1: hauries de fer-ho al revés. Amb quines persones sí que series monògama?
2: Tindria molts problemes.
0: Molts conflictes aquí, eh?
2: Molts problemes, sí.
1: No hi hauria ningú,
2: sí,
1: no?
0: Normalment, clar, penses en algú famós,
1: sí.
0: No? Superbuenorro, buenorra, buenorri...
2: Jo només puc dir que Adele Haenel, no sé si recordeu,
0: qui?
2: Retrato de una mujer en llamas.
0: La peli, sí.
2: La persona rossa.
0: Uh-huh.
2: Des de que ha sortit del cine, ha marxat, deixat de fer cinema, ja no es dedica a ser actriu. És guapíssima, guapíssima. Busqueu-la, acaba de publicar.
1: No la recordo.
0: Com es diu, perdó?
2: Adele Haenel.
0: Adele Haenel.
2: Google, sí. Ja.
0: Kim Gutiérrez, mit eròtic, forever and ever. És que surt a l'obra, eh?
1: Sí.
0: Kim Gutiérrez surt molt a l'obra.
1: Clar, jo és que diria els mateixos que diu que surten a l'obra, perquè és una de les coses que sí que vaig treure de mi. Això és una monologuista, la Sarah Silverman, la Wynonna Ryder...
0: Dels 90.
1: Dels 90.
0: Això és molt important,
1: exacte,
0: aquest matís.
1: Exacte, sí, perquè és un punt... Perquè, a més, aquesta discussió també va ser real amb una amiga parlant d'això, i em va preguntar això, si quina, la Wynonna Ryder d'ara o la d'abans? I vaig dir, no, clar, la d'abans. I va dir, clar, si això és que no acceptes l'edat que tu tens, perquè vols anar amb algú més jove, i és veritat. I va dir, ostres, és veritat.
0: Ostres, és anar molt enllà, això, eh?
1: Sí, però bueno, és una mica el que s'explica
0: quina
1: això.
0: Quina pel·li dels 90 de Wynonna? És la teva favorita? Totes,
1: com es deia? Clueless, com es deia? Bueno, si no, Eduardo Manos Tijeras.
2: Eduardo Manos Tijeras.
1: Sí.
0: Clueless.
2: Eduardo Manos Tijeras ja tenia la versió de l'àvia, per tant, podries haver rebatut aquesta punyalada absoluta, eh? Però tot bé.
0: Ricard, al seu torn.
3: Hosti, doncs saps que jo, així actual, jo faria com un exercici de tornar al passat, però jo també hauria de ser més jove, saps? O sigui, crec que hauríem de ser els dos. A mi m'hagués encantat, però per un tema més d'història, conèixer la Marilyn Monroe.
0: Anda.
3: O sigui, de sobte, anar-me'n amb ella a viure una mica una part de la vida que va viure aquesta entre tan turbulenta i a la vegada tan plena, que jo crec que al final no ho era plena, era més un aparador, no? Però sí, m'hagués agradat perquè crec que, hòstia, va viure uns anys molt intensos i molt pocs i està vivint alguna de les seves aventures a prop. Crec que hagués sigut algo extraordinari.
0: Bé, bona resposta.
2: Mare meva, artistes, eh? Artistes.
1: Sí, són els més citats en aquests jocs, només són actors i actrius. Sempre és com el que tenim més present, no?
0: Sí. Encara són referents, eh?
2: Tant, Marilyn...
3: El fotot és que no puguis conèixer, a vegades em passa, una persona que et creus pel carrer i que potser és fantàstica i no la puguis posar en aquest joc. Això és una cosa que sempre m'atiu. Perquè al final, hosti, ja n'hi ha de gent ben parida i guapa i vella i posa-li els adjectius que vulguis, que pots creuar i sempre vas a parar una mica amb els que se t'han creuat més a la pantalla o als llibres o a la tele. No?
0: Bé, doncs fins al 20 de setembre... Això és important de remarcar, una segona oportunitat per veure Desaparellats a l'Espai Texas de Barcelona. Parlàvem ahir amb el crític, l'Oriol Puigtauler, el crític teatral, que això està molt bé, no, Ricard?
3: És fantàstic. Realment tenir l'oportunitat d'obres que funcionen, que el públic els agrada i que tenen un temps limitat, perquè al final doncs, les produccions, els teatres tenen unes agendes complicades, de sobte poder donar una segona oportunitat perquè la gent que no la va veure o la gent que la va veure la vol repetir, que això també en les obres que funcionen és com una cosa que cada cop passa més, ho trobo fantàstic, perquè al final també tot el curro que hi ha darrere per aixecar un espectacle, que a vegades es quedi en 3 setmanes d'exhibició, és una pena per tothom, pels que el fan, però també per la gent que els pugui gaudir. Al final la gent va molt ocupada i 3 setmanes passen molt de pressa. Llavors poder tenir altres oportunitats i altres espais, crec que és supernecessari, molt enriquidor.
0: És que jo ho feia molt amb les pel·lis, això, I ara començo a fer força amb el teatre, de tornar a veure una obra que realment m'ha deixat pòsit.
1: És,
0: i...
1: és meravellós. Sí, sí, jo, sí. Sí, realment, si algú ve a veure l'obra per segona vegada, és una cosa que a mi m'emociona realment, perquè... perquè, clar, ho trobo un elogi increïble. Mm.
2: És un gest fantàstic. De confiança cap a l'obra, això.
0: I allà, allà es trobarà segurament, entre el públic, parant l'orella, l'autor, en Ramon Pedrina.
1: I vaig de tant en tant.
0: Sí, que hi va de tant en tant.
2: Atenció al que dieu.
0: Doncs això, fins al 20 de setembre, Desaparellats, a l'Espai Texas. Ramon Pedrina, Ricard Ferrer, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
3: A vosaltres.
0: Mariona, ens quedem amb tu i amb Vicky Victoria Luengo.
2: Vinga.

0: tot és comèdia.
1: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
2: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Com influeixen la matèria i l'arquitectura en les nostres vides? Endinsa't en estats canviants. La fascinant exposició de Capuan i Kiwanga, guanyadora del Premi Joan Miró. Una exposició que transforma materials, espais i històries en una experiència visual fascinant. Visita-la fins al 13 de setembre a la Fundació Joan Miró.
4: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
5: Segur que no n'hi ha per tant.
6: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Primer dia de col·le.
8: Neguit. Il·lusió. Sorpresa! Nervis!
9: Estic nerviós.
8: La tornada a la rutina té moltes cares i també moltes veus. A Ser Catalunya tornem amb la programació de sempre, amb molta il·lusió, algunes sorpreses i una mica de nervis.
9: Estic nerviós.
8: De dilluns a divendres, de 7 a 12, aquí Catalunya amb Marina Fernández. I des de primera hora també, Hoy por Hoy Catalunya amb Gisela Rodríguez. De 12 a 2, l'actualitat esportiva al Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez. I a les 2 i 5, hora 14, amb Joan Bofill.
9: Ea, ea.
8: Ser Catalunya, una temporada més, referents amb tu.
9: Estic nerviós.
0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
10: Aquí seguim el Tot és comèdia de la sèrie Ser Catalunya amb Mariona Borrull. Aprofitant l'estrena del Ser Querido de Sorogoyen, com dèiem al principi, volem, ens vols parlar de Victoria Luengo.
11: Efectivament. When you just woke up in the morning
12: and the sunlight fires your face. Em fa riure pensar que el cos no sap que ets actriu, saps? I llavors, de cop, si estàs una hora 40 a l'escenari, pues, reproduint l'angoixa, la por, el dolor, el sistema nerviós acaba col·lapsat, no? I m'han dit mil tècniques, m'han dit, demana permís al teu cos per evitar... No faig res. Bueno, sí que faig, escalfo molt i quan acabo, la veritat és que amb aquesta funció, a veure què passa a Barcelona, no se sap mai, però a tot arreu on anem, la resposta del públic és molt maca.
10: Què va passar a Barcelona? Doncs que ho va matar, com a tot arreu, en prima facie, Victoria Luengo, un monòleg duríssim, duríssim sobre els abusos, una masterclass escènica, ens en va parlar aquí al programa. Victoria Luengo, que per cert, i estic ja nerviós, torna al teatre, torna al lliure, amb Marina Salas, de coprotagonista, en una obra.
13: Sí. Al febrer?
10: Serà al febrer, al febrer. Anem a reivindicar Victoria Luengo?
13: Som-hi, sisplau. Jo he vingut aquí a fer un repassillo de la carrera i els èxits de Victoria Luengo. Un repàs que començarà pels inicis perquè us sentiu una mica vells. Perquè és que Victoria Luengo porta molts anys treballant.
10: És el que t'anava a dir? Sí, tampoc és tan... És que això va encara.
13: Porta dos dècades en actiu. Va començar això a Hospital Central, com molts actors i actrius espanyols. Recordem, té 36 anys, no és catalana, és de Palma de Mallorca, però viu a Barcelona des dels 4.
10: És catalana. No hi ha debat.
13: I això, el seu primer paper va ser el 2009 a Hospital Central fent d'una pacient, la Sandra, que sortia a un capítol que es deia Quien lo probó lo sabe, que era l'últim de la cinquena temporada, una cosa així d'Hospital Central. Vull dir, la van posar allà, tombada, i aquest va ser el primer paper de Victoria Luengo.
10: Tenia paraula o només es queixava de dolor?
13: No,

0: Sabem això, hiper... Com es diu?
1: Dèficit d'atenció.
0: Dèficit d'atenció.
1: I hiperactivitat.
0: Si veieu els capítols, 36 capítols va fer, de la pecera d'Eva, on surt Vicky Luengo, us començaran a sortir arrugues a llocs que no sabíeu que podien sortir-vos arrugues. Potes de gall intenses, com les que us poden sortir també si recupereu El Pacto, on ja va coincidir, de fet, amb Marina Salas.
2: ¿Solo el hierro? ¿No te ha mandado nada para las náuseas?
3: De momento no. Pon también un predictor.
2: ¿Un predictor? Pero si ya está embarazada.
3: Es para mí.
4: Las 9:30.
3: Y 25.
4: Venga, apaga eso.
3: Vale, un mensaje ya, ¿vale?
4: Venga, uno y te vienes a cenar.
3: Vale.
1: Aquesta és la Macarena, que té la mateixa veu, eh? Que quan era adolescent, la Macarena García. El Pacto era el pacte que feien unes adolescents.
0: 7 adolescents. Això està basat en un cas real. No sé si el coneixies, aquest.
1: No. O sigui, sabia la història de la sèrie, però no que era un cas real.
0: Doncs és un cas real d'Estats Units, on 4 noies de l'edat de quart d'ESO... 7 noies de l'edat de quart d'ESO es van posar d'acord en protesta perquè van expulsar una d'elles de l'escola on anaven per haver-se quedat embarassada. Van decidir quedar-se totes embarassades.
1: Wow.
0: És una cosa forteta, forteta. I aquí, doncs, Macarena García, Diana Gómez, Marina Salas i Victoria Luengo feien d'aquestes adolescents. Victoria Luengo feia com de la que més ganes tenia d'avortar, la més rebelde. Si busqueu a la Wikipedia, les descripcions són meravelloses.
1: És El Pacto, la sèrie.
0: Feia de Merche, aquí.
1: Però, atenció, ara flipareu com he flipat jo amb el primer paper protagonista de Victoria Luengo. Écoute.
5: J'ai tué mon frère.
1: Perdó, és tan curt. Podem repetir-ho, Dani?
5: J'ai tué mon frère.
1: Per què rius, Mariona, que és molt seriós? Acaba de matar el seu germà. Està confessant l'assassinat del seu germà.
0: Tu saps el que va confessar fa 2 dies a una entrevista a Mixele sobre aquesta pel·lícula?
1: No.
0: Carmen, la seva primera pel·lícula com a protagonista, un telefilm francès de pacotilla, mai més en
1: dit. Sí, sí.
0: Va confessar que el càsting va dir que sabia parlar francès. No sabia parlar francès, Victoria Luengo.
1: Però molt bon accent, va agafar bon accent, eh?
0: Una cosa tremenda. També va dir que sabia ballar flamenco.
1: Bueno, doncs...
0: Mira, escolta'm, fake it till you make kit que diuen en anglès.
1: Doncs aquests són els orígens, però després, evidentment pel mig, molt de teatre. Jo la vaig conèixer, t'has de dir, al Lliure també, amb una obra d'en Rigola, just ara farà uns 10, 9, 10 anys. I tenim aquestes sèries que comentàvem també al principi que l'han fet ja brillar com una gran estrella a l'audiovisual.
0: Jo el que plantejava en aquesta secció és una mica sintetitzar de tot el que sabem que ha fet Vicky Luengo, Victoria Luengo, a sintetitzar perquè ens agrada tant. I per tant, jo vinc aquí amb propostes una miqueta d'empaquetar les virtuts de Victoria. I comencem, si et sembla, parlant de 2 sèries. Mira, Antidisturbios, que abans hem dit que era el millor que havia fet, i estic d'acord, i Reina Roja.
1: Antidisturbios.
6: No sé si habéis podido ver o leer algo del desahucio de esta mañana. Pues nos lo han dado.
7: Mira, ven, escucha. ¿Alguien le ha dicho que no hable conmigo?
8: Tus jefes no lo saben.
7: Yo estoy convencida de que hay algo que no nos están contando.
9: No te enteras de nada.
7: Permítame que eso lo decida yo.
9: Disculpe. ¿Suele usted cuestionar las decisiones judiciales?
1: Gent que encara se la posa, o sigui, ja fa anys que està estrenada i l'està descobrint. Vull dir que el
0: boca orelles
1: s'allarga, s'allarga. Eh?
0: Home, és que és molt bona, és bona i és molt curta. Això també
1: això
0: ajuda.
1: Això també ajuda.
0: Sí, sí. Clar, Victoria Luengo té aquesta cosa de ser una persona molt normal en ficcions, molt de ficció, molt de gènere. Vull dir, per exemple, Antidisturbios clarament és una ficció adrenalínica sobre personatges, molt personatges, i tots els homes de la sèrie són molt personatges, des del Hobbit Hauskerian fins a... És que tots són molt personatges. Fins i tot Mònica López, que és l'altra dona de la sèrie, sempre fa com aquesta inspectora que sabem que no existeix a la vida real, no?
1: Molt pro parèntesi, deixem anunciar als oients que començarem temporada amb Mònica López.
0: Que fort!
1: Dissabte vinent, una de les protagonistes de Cronos, la pel·lícula sobre els atemptats, terribles atemptats,
0: I jo perquè no vinc a fer secció el dissabte que ve?
1: Bueno, em pots ajudar? I amb un parell de preguntes, o si vols ara mateix deixar improvisadament algun comentari o pregunta per Mònica López?
0: Només digue-li que no em coneix però que l'estimo.
1: D'acord, qual li diré?
0: Mònica López la coneixem fent de 1000 versions de la inspectora, per exemple, a la sèrie de Rapa, i en canvi, Victoria Luengo no té aquesta

0: cosa de personatges. És una persona que tu et creus que podries trobar-te al carrer perfectament, i això va molt bé. Especialment, per exemple, si fa de personatges com la Antonia Scott, de la Reina Roja, la dona més intel·ligent del món. Ens l'hem de creure una miqueta, aquesta dona, no? Vull dir, l'ha de fer algú que no tingui cara de... com d'estàtua, d'acord? I, per tant, jo crec que Victoria Luengo aporta aquesta cosa de... Val, o sigui, m'importes perquè ets com jo, d'alguna manera. Per això m'agrada tant en sèries que són tan clarament una novel·la de paperback, no? D'aquestes de portar la butxaca i de gènere. Mm.
1: Doncs aquesta és l'evolució de Victoria Luengo, de Je tue mon frère a
0: Je tue mon frère.
1: Treballar amb Almodóvar.
2: Déu-n'hi-do, tan importante para ti es escribir esto.
3: Sí. Pero no te preocupes que tú ya no vas a estar en el relato.
2: Qué mal suena eso. Como si pudieras decidir sobre la vida de la gente.
3: De todos modos, nunca vais a ser vosotros. Me sorprende que no lo hayas entendido. Que estoy escribiendo ficción. No te lo tomas de modo tan literal.
2: Chica, siento ser tan anticlimax.
3: No pasa nada. El problema es que tu marido sabe que puede hacer contigo lo que quiera. Le dejarás. Tarde o temprano. Más bien tarde. Pero todavía necesitas seguir tragando mierda hasta que ya no puedas más. Es tu carácter.
2: No tienes derecho a hablarme así.
1: Que bé que estan les dues aquí, eh? Bàrbara Leni, les rèpliques... Uah.
0: Clar.
1: Sí, sí. Amarga Navidad, l'última pel·lícula d'Almodóvar, on Victoria Luengo es converteix en xica Almodóvar.
0: Sí, exacte. Sí. Després de l'habitació de al lado, on va tenir un cameo de 5 minuts, 2 minuts, no sé quan sortia, molt poc, però sortia. Fa Amarga Navidad, on jo crec que desplega el millor talent que pot tenir un actor, que és ser opac. És a dir...
1: Ser opac.
0: Ser opac. Deixar que la pel·lícula parli per sobre teu. Deixar que, el que hi ha a les imatges se sobreposi al que tu vols expressar com a personatge. Entenc. Que és el contrari del que tu pots fer al teatre, no? On tu has de construir un espai a través de la teva interpretació. Al cine, com més callat estiguis, millor. Perquè ja sabem el que és una sobreinterpretació i això canta, que fa gust.
1: Clar, la mirada aquí fa molt, la gestualitat...
0: No? I fixa't amb l'última rèplica, amb aquesta conversa amb Bàrbara Leni, que poc diu i que tan expressa, no?, en sí. Aquesta escena que s'ha construït a base de, doncs, una planificació, una altra actriu que també t'està donant la rèplica, una música, la música d'Alberto Iglesias sempre construeix molt.
1: Sí.
0: Escenes com la de Chabela Vargas amb la cançó d'elles dos, escoltant la cançó i posant-se a plorar, és un clar exemple de com aquesta opacitat et permet que una cançó ho inundi tot per sobre del que hi ha davant dels teus ulls. I Victoria Luengo té aquesta cosa de saber-se callar quan cal.
1: Pregunto, vaig seguir poc la promoció, la vaig seguir poc en la promoció d'Amarga Navidad. Va parlar de la seva relació amb Pedro Almodóvar? Perquè ja sabem... que poden ser tenses les relacions entre els actors i el director manxec. Recordo, per exemple, Lluís Omar, que van acabar... fatal, no?, el següent.
0: Jo crec que... crec que el Pedro Almodóvar s'ha calmat molt amb aquests anys i que ara deixa passar coses que potser abans no deixava tant passar. Jo crec que han estat molt correctes i molt cordials i juraria que deu tenir moltes ganes de tornar a treballar amb ell. I també et diria que Pedro Almodóvar ara ningú se li enfronta. És a dir, tu si comences la teva carrera com Victoria Luengo, tens 36 anys, de veritat diràs que t'has portat malament amb Pedro, per molt que hagi estat un drama, no. O sigui,
1: okay.
0: No, per res. Si Milena Smith es deixa posar canes per Pedro Almodóvar, carinyo. Sí.
1: Que semblava Ángela Molina, una mica. Em recordava, que
0: total.
1: Sí? Bé, una altra de les pel·lis que més ens ha agradat de Victoria Luengo, n'hem parlat aquí al programa, el Tot és Comèdia, Chavalas.
4: No sé, Lili, de verdad, me siento la persona menos carismática del planeta ahora mismo.
5: ¿Y cómo te va? ¿Que no se te ve el pelo?
6: Muy bien, me va muy bien.
7: Pues yo, mira... ¡Que me case! Pobres tías, ¿no?
8: Oye, Marta, ¿podrías alegrarte un poco de estar aquí con nosotras?
7: Lo que pasa es que este barrio me deprime, ¿qué quieres?
8: Pues no sé qué coño haces aquí.
9: Oye, ¿dónde has metido mis cosas?
10: En cajas debajo de la cama.
9: Ah, genial. Como si estuviera muerta, ¿no?
6: Que fuiste tú la que dijiste que no iba a volver.
1: Sí, és la xica de barrio que se'n va a la ciutat i que ha de tornar.
0: Jo crec que amb el tràiler, acabem de posar un tros al tràiler, això ja es veu. Fixa't en com Vicky Victoria Luengo, és que no
1: ara, puc... Ara parlem
0: d'això. Ara parlem d'això.
1: Ara parlem del nom.
0: Victoria Luengo és capaç de participar en una conversa i fer d'un personatge que conviu amb altres personatges. Hi ha gent que és boníssima fent monòlegs. Hi ha gent que és boníssima fent com a part d'un ensemble. Victoria Luengo pot fer tot, d'acord? Victoria Luengo pot estar en una conversa, deixar que la trepitgin, deixar que la conversa sigui natural, però al mateix temps, quan vol sobresortir una mica, sap fer de protagonista, i de vegades sap fer de protagonista una mica cridanera, fins i tot, que és el que passa aquí a Chavales, on ella intenta anar de la xica guai i se n'adona que no, o sigui, que és una fracassada fins que no reconegui que és una fracassada, mai més ben dit.
1: Producció catalana Chavales, com ho va ser Suro?
9: Hola! Què tal?
10: Què tal, amor?
9: Bé, he fet compra. Anem a dinar? Bon dia a tothom.
11: Bon dia.
9: Què, Maurici, com va?
11: Bé.
9: Porten bé o què?
11: Podria anar una miqueta més ràpid, però la qualitat és bona.
9: Bueno, ja agafareu el ritme. Quanta estona es porteu avui?
11: Mira, aquest camió porta més o
1: aquí
11: menys una mitja.
1: Aquí tenen d'estar empalant el suro, amb en Pol.
0: Sí, mira, escolta.
9: Bueno, que acabin sense tu. Maurici, no et fa res si m'emporto l'Ivan a dinar, no?
11: No, ja ha dit al matí que no feia falta que estigués aquí.
12: Amor, si marxo quan tu vens, no em tindran cap.
9: Què dius? Què dius?
12: Ves.
9: Anem a dinar, sisplau.
0: Fixa't, és fantàstica aquesta escena. O sigui, amor, si marxo, no em tindran cap mena de respecte.
1: Mira, Pol
0: López, amb una veu minimíssima. Mm. Aquí el protagonista de l'escena és Pol López, que té un conflicte intern brutal perquè ha de fer de mascle dominant i no se'n surt, perquè és un urbanita en un poble de poble, mai més ben dit. I ella el que fa és servir-li l'escena meravellosament bé. Pujant una miqueta el to de la conversa, Victoria Luengo el que fa és que aquest home empetitit, humiliat, ridícul, quedi encara més petit. I això és fantàstic. Saber fer de repartiment, de vegades fent veure que portes la veu cantant per servir el drama al teu protagonista, això és una cosa excepcional.
1: Va, digue'm una cosa que sàpiga fer malament. O sigui, que sàpiga que fer, perdó, que faci malament.
0: Ballar flamenc i parlar francès.
1: Okay. No, que era molt bo aquell francès, home. No,
0: amb el 2011, sí, deu haver millorat una mica, 15 anys.
1: Va, Vicky o Victoria? Escoltem-la, ella ens... Aquí el programa Tot és Comèdia ho explicava. I a tu, Vicky, no? Deien de petita o no?
9: No, a mi em deien Toya.
1: Toya, que veda?
9: Sí, perquè jo no sabia dir Victòria i deia Vitoya, llavors ma mare tal, la meva família em deia Toya.
1: Mm.
9: Sí.
1: I Vicky, qui t'ho va posar?
9: Jo mateixa. Perquè quan tenia 14 anys i vaig fer Pastoret Superestel al Teatre Regina, vaig considerar que, pues, una mica com tu, que Victòria era un nom massa gran. I jo vaig pensar, què faig amb 14 anys dient-me Victòria? I llavors vaig dir Vicky, però en realitat molta gent a la vida, a la meva família, tal, tothom em diu Victòria. I ara he dit, pues, va, recuperem la identitat, sisplau.
1: Ja està.
0: Que,
1: però, no té més.
0: Però és que hi cap. En aquest vestit tan gran que és Victòria, hi cap perfectament. Ah. Va comodíssima.
1: Escolta'm, teniu una estrena de Victoria Luengo, que és El ser querido de Sorogoyen. Parlem-ne, ni que sigui un minutet al final.
13: Hay una cosa que quería preguntarte, que es... ¿La gente de la peli sabe que... ¿Sabe que eres mi padre o qué sabe?
14: La gente de la peli sabrá lo que tengan que saber, no pasa nada, pero vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia.
13: Bueno, para mí sí, quizás.
1: Sorogoyen, la guionista Isa Peña, Javier Bardem i Victoria Luengo.
0: És aquesta història
1: pare i filla.
0: Sobre un pare i una filla, ell un cineasta reconegut, ella una actriu en els seus 30 i picos que no ha tingut mai carrera i sempre ha tingut una carrera com molt de segones, que segueix fent telefilms, estil Carmen. Ja paro, ho sento, Victòria, ho sento.
1: Arrete.
0: Ja. És que se'ns va de mare, això. Llavors, ell, per reconciliar-se amb ella, que s'ha distanciat d'ell i fa anys que no es parlen, li proposa de fer un paper a la seva nova pel·lícula. Dius, és un tracte perfecte, perquè ell li dona l'oportunitat de destacar i ella pot reconciliar-se amb el seu pare, però és un tracte enverinat, perquè en un rodatge el director sempre serà més important que l'actriu de repartiment. Llavors, Sorogoyen i Isa Peña el que proposen aquí és una història de venjança, una història sobre com ella pot trobar el seu lloc a dins del rodatge i com pot demostrar que el seu pare segueix sent un pare tirànic, per molt que ara cregui que ha canviat. i com potser es poden reconciliar, que jo crec que són tres coses que diríem que són excloents, però que troben el seu lloc en el ser querido.
1: Ens ha agradat el ser querido?
0: A mi força, bastant. Sí. És veritat que la pel·lícula us sonarà una miqueta a, no sé si recordes Le Mépris, de Jean-Luc Godard, El ressentiment.
1: Segurament me la van passar de facultat.
0: És una pel·lícula que canviava de format, posava blanc i negre en determinades escenes, algunes escenes de càmera lenta, algunes aixecades de música importants, com una pel·lícula com molt formalista, i se l'ha aixecat de tenir un formalisme excessiu i gratuït. És un argument que es pot tenir
1: això
0: contra...
1: Això anirà en detriment contra les possibilitats de l'Oscar, perquè són reals. Recordem que hi ha una distribuïdora que ha comprat els drets per estrenar-los als Estats Units, que això és condició sine qua non.
0: Per competir a les categories principals
1: dels
0: premis. Jo no crec que la pel·lícula tingui gaires números per si mateixa. És veritat que Javier Bardem, amb el seu currículum i amb el personatge que fa el ser querido...
1: Home, ha rebut bones crítiques.
0: És el millor de la pel·lícula, sens dubte. Realment és temible en determinades escenes. És un monstre com poques vegades l'hem vist. Més, fins i tot, que diríem, no és país per a viejos. O ara que el Cabo del Miedo. És a dir, l'hem vist en papers molt monstruosos i el ser querido, que és un drama, aparentment es converteix en pel·lícula de terror a estones.
1: Wow.
0: Javier Bardem té números, efectivament, tant de bo el nominessin a ell i a Penélope Cruz per La bola negra. Imagina't aquesta gala dels Oscars.
1: Una fantasia.
9: Increïble.
1: Una fantasia, sisplau.
0: Però és veritat que Victoria Luengo de moment està treballant en l'àmbit europeu. Estrenarà nova pel·lícula amb Miquel Gurrea després de Suro al Festival de Sant Sebastià, que es diu Sants, sobre el barri de Sants, de Barcelona. I ara està preparant una pel·lícula francesa amb Lea Drucker, a qui coneixem.
1: Ha millorat el seu francès, doncs? Fins aquí.
0: Ja està.
1: Què anava a dir?
0: Vagament criticons, avui.
1: La veiem a Hollywood? Via Bardem, via El ser querido... Tu...
0: Si Guitarrica de la Fuente és a Hollywood, si Bad Gyal ha arribat a Estats Units, jo crec que sí. O sigui, Victoria, en algun moment, cap a Estats Units. Vinga, som-hi.
1: Doncs... torna quan vulguis, Mariona Borrull, i torna quan vulguis, Victoria Luengo, que ens estàs... Ens agradaria això.
0: Sí, tant, per favor.
1: Doncs això, Mariona.
0: Que vagi molt bé.
1: Anava a dir bona temporada, però és que, clar, com que ja has anat venint a l'agost...
0: Bon
1: estiu. Ara fas vacances? Ara fas vacances. Ara et toca els festivals.
0: Festival de Venècia, Festival de Sant Sebastià. Parlarem.
1: Ens ho explicaràs aquí, eh?
0: I tant.
1: Fins ara. Doncs moltes ganes de nova temporada radiofònica que comença demà a partir de la una. El Tot és Comèdia, amb Sique Rodríguez. Allà hi serem per presentar-la tots els de la casa, tots els programes. I res, moltes gràcies per seguir-nos. El control d'Ani Puntí Parats. I dissabte que ve, més Tot és Comèdia, ja amb tot l'equip. Amb Clàudia Arcarons incorporada també. Que vagi molt bé la setmana. Adéu.

0: Tot és comèdia. Cadena SER.
1: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
2: L'octubre de 2026 farà 10 anys que la Sala Beckett va obrir la nova seu a l'edifici de l'antiga cooperativa Pau i Justícia del barri del Poblenou de Barcelona. El barri els va acollir molt bé i per celebrar-ho, el 5 de juny, van fer una festa al carrer Pere IV que va durar tot el dia. Hi va haver vermut, paella, xocolatada, concerts, poesia, xerrades i lectures dramatitzades de textos sorgits dels cursos de l'obrador de la Beckett. A més, es va presentar la temporada 26-27, en la que comptarem amb alguns dels creadors més estretament lligats a la història de la Sala Beckett i que manté l'aposta constant de promoure la nova autoria catalana. Una nit amb Andrés Villarrosa, de Mar Rosic, amb Oriol Genís, serà el primer espectacle, i és que Oriol Genís serà un dels grans protagonistes amb el cicle Paraula, cos i caràcter. El veurem en quatre espectacles, per exemple, Compto cada passa meva sobre la terra.
3: Jo tinc força memòria per les cares, per la gent. I vostè el vaig veure a l'entrada del nou centre de congressos de la ciutat.
2: Victòria Spumber, Sergi Balbel, Ferran Dordal, Oriol Pla, Pau Matas, Pepa Plana, Mario Gas, Maria Velasco, Mercè Sàrries i el col·lectiu Padana, Missa i Repicant són alguns dels noms de la nova temporada de la Sala Beckett.
4: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
5: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
6: Cadena SER.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Almudena Lopesino.
1: Hola, buenas tardes. La última hora nos lleva hasta Chipre porque hace unos minutos hemos sabido que ha volcado un barco, un ferry con 270 personas a bordo. ¿Qué más sabemos, Carlos Sevilla?
2: Pues según informan a esta hora los medios locales, el ferry había salido del puerto de Kyrenia, al norte de Chipre, con destino al puerto turco de Tasuku. La embarcación empezó a volcarse al poco de zarpar, a unos 2 kilómetros de la costa. En la zona se han desplegado lanchas guardacostas turco-chipriotas y un helicóptero, y en los trabajos de rescate también están ayudando otras embarcaciones privadas que salieron de Kyrenia. El alcalde de la ciudad ha confirmado que a bordo del ferry viajaban 270 personas entre pasajeros y tripulación y ha asegurado que la situación es grave.
1: A partir de las 2:30 ampliamos toda la información que vaya llegando desde esta zona del Mediterráneo. Se cumple un mes de la tragedia migratoria en Ceuta. Murieron 141 personas, 72.000 migrantes consiguieron entrar, aunque la mayoría regresaron de manera voluntaria. Hoy, unos 5.000 siguen en las calles ceutíes. Cerca de la mitad son menores no acompañados. Desde Ceuta, la enviada especial de la SER, Julia Molina, adelante.
3: Menores, niños de escasa edad, pagando un mes después. Calles cerca de los supermercados que van sin adultos y en pequeños grupos, también mayores que llevan todos estos días durmiendo a la intemperie o en tiendas creadas con palos y telas, como Rachid.
4: 29 días aquí, y hay tente.
3: Que cuenta que lleva un mes instalado en la playa del trampolín, esperando con la esperanza de poder llegar a la península para trabajar. Otro de los puntos más concurridos es el embalsamiento de Loma de Colmenar, donde estamos ahora mismo. Aquí cientos de personas esperan a que se habilite el espacio para que puedan al menos dormir bajo techo de una carpa y se puedan refugiar del sol al que llevan expuestos desde hace ya un mes.
1: El Partido Popular sigue utilizando la crisis migratoria como arma para desgastar al gobierno, que inicia un curso político marcado por el ciclo electoral que se avecina. Elías Bendodo ha dicho hoy que el ejecutivo de Pedro Sánchez no sirve para nada.
5: Lo hemos visto con esta crisis de seguridad, de inmigración. Por tanto, este gobierno resiste sin poder aplicar sus medidas y es el perfecto síntoma de que no vale absolutamente para nada. El gobierno sigue sin responder meses después, un mes después.
1: Y en una entrevista en el diario, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, nombrado mando único para la gestión de la crisis migratoria, ha defendido las medidas puestas en marcha y dice que las vacaciones de Pedro Sánchez no han retrasado la gestión.
6: No tiene nada que ver, es una circunstancia que coincide en el tiempo, ¿no? Pero también tengo que decir que estando en el descanso, pues ministros y demás han suspendido y hemos trabajado con el presidente para poder llevar adelante actuaciones, porque el presidente, repito, se desplazó al día siguiente, ¿no?
1: Este lunes la cadena SER inicia nueva temporada. Aymar Breto se estrena al frente de Hoy por Hoy entrevistando precisamente al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Será a partir de las 8:30 de la mañana. Y Nepal busca supervivientes después de la riada que asoló el Tíbet. Son más de 700 los muertos y 3.000 desaparecidos. Era Fernández.
7: El gobierno nepalí aumenta los esfuerzos en las tareas de rescate y reclama la llegada de ayuda internacional para la búsqueda de los desaparecidos tras la riada del miércoles. Las labores de rescate se centran ahora en un túnel en el que estaban trabajando 1 millar de personas en el momento de la tragedia. 360 obreros han sido rescatados y continúan las tareas de extracción y búsqueda, aunque la lluvia en la zona está complicando el trabajo de los operativos.
1: Islandia rechaza con casi un 53% de los votos que su gobierno inicie conversaciones con Bruselas para entrar en la Unión Europea. La consulta era no vinculante y el Ejecutivo respetará la decisión, Beatriz Carmona.
8: Con una diferencia muy estrecha entre el sí y el no, los islandeses han decidido no reanudar unas conversaciones que llevan 13 años paralizadas. Desde el gobierno islandés se ha apreciado la alta participación y, en palabras de su primera ministra, es síntoma de que es un tema que importa mucho a la ciudadanía. La consulta llega de forma acelerada tras las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia, que se encuentra a unos 300 kilómetros de Islandia. Pero con esta negativa, la primera ministra ve frenado su plan de estrechar lazos con el bloque europeo.
0: Hora 14. Almudena Lopesino.
1: En la redacción de informativos, Adrián del Pozo, atentos a las carreteras en este domingo de regreso para los que acaban las vacaciones de verano. Buenas tardes.
9: Buenas tardes. Complicada hasta ahora la costa y la entrada de las grandes ciudades. Tráfico lento en la A3 en Valencia, la A4 en Toledo y Cádiz, la A5 en Madrid y Toledo, la A7 en Málaga, la AP4 en Sevilla y la AP7 en Barcelona, Valencia y Castellón.
1: Y fuera de España, misa funeral para el rey Harald de Noruega con algunas ausencias significativas.
9: Especialmente la de la nueva y polémica reina consorte Mette Marit, que se recupera de su trasplante de pulmón. En el homenaje en Oslo. Se ha recordado al rey Harald como un modelo a seguir. Esta misa se ha replicado por toda Noruega. No es el funeral de Estado para el que aún no hay fecha.
1: En cuanto al tiempo, siguen subiendo las temperaturas. Saray González.
4: Máximas de hasta 35 grados en Córdoba y en Granada, 30 grados en la Comunidad Valenciana y un poco más fresco en el norte, donde los termómetros no subirán de los 24 grados. Tarde de sol en prácticamente toda la península, salvo en el área del Cantábrico, donde tendremos un cielo nuboso, especialmente en Cantabria y en el oeste del País Vasco, que puede dejar algunas lluvias débiles durante las próximas horas.
1: Y nos quedan los titulares del deporte. Juan Marín, buenas tardes.
10: Muy buenas. El Real Madrid juega a las 5 de la tarde ante el Málaga en el Bernabéu para tratar de alcanzar el liderato, un liderato que ostenta el Atlético de Madrid, que ha visto cómo Julián Álvarez hoy entrenaba con el grupo y ya en directo la carrera de MotoGP del Gran Premio de Aragón con los hermanos Márquez con opciones de victoria.
1: Con David Nieto y Martín Campos en el control de sonido, Belu Jiménez en la producción. Empieza hora 14, son las 2 y 6, la 1 y 6 en Canarias. Seguimos.
0: A la cadena SER y SER Catalunya, hora 14.
11: Jornada intensa de mobilitat a Catalunya amb milers de catalans que posen punt final a les vacances d'agost i molts altres que les comencen.
12: I hem estat a Lago di Garda, a Verona i a Turín. Li he regalat un viatge juntes a Nova York i ens n'anem ara una setmana.
13: Sí, de vacaciones, porque tenemos un concierto de weekend y ya aprovechamos y 4 o 5 días venimos.
11: L'activitat és especialment intensa a l'aeroport del Prat amb més de 1.000 vols programats avui i a les carreteres ja hi ha les primeres cues, sobretot des de la Costa Brava. Tot plegat, mentre l'alta velocitat entre Girona i Barcelona està tallada des de primera hora per una avaria elèctrica. Satisfacció al sector turístic per la temporada d'estiu que ha tingut rècord de viatgers al juliol.
14: Està sent una bona temporada. Crec que ho hem fet al voltant d'un entre un 75 i un 80% de les connotacions que farem.
11: Un jove de 16 anys ha mort atropellat aquesta matinada a Castelldefels per un cotxe que circulava a gran velocitat. El vehicle va acabar xocant contra un arbre i el conductor va fugir del lloc dels fets. La policia local l'ha detingut a casa seva. I un grup reduït d'ajuntaments catalans ha començat a encarregar càmeres de seguretat amb intel·ligència artificial per vigilar els carrers i detectar possibles irregularitats.
15: En el moment en què la intel·ligència detecta que hi ha alguna possible causa que pugui ser d'interès de cara a la gent, mostra aquesta informació a la gent i ja no tenim un agent pendent d'una pantalla.
11: De seguida ho despleguem per saber com funcionen i amb quins límits poden operar. I l'Hospital de Bellvitge lidera una recerca estatal per demostrar els beneficis de tractar el trastorn obsessiu-compulsiu quan apareixen els primers símptomes.
16: Quan tu estàs molt de temps ritualitzant, d'alguna manera això modifica les connexions del teu cervell. Llavors, si tu fas una intervenció abans que aquestes connexions estiguin modificades, doncs és molt més fàcil que hi hagi una bona resposta.
11: Segons altres estudis, quan abans es rebi tractament, més probabilitats hi ha que es pugui fer vida normal. El problema és que de mitjana els adults tarden 10 anys a demanar ajuda. Un informatiu on també sentirem les declaracions de Hansi Flick en la prèvia del Barça-Rayo Vallecano, que juga demà al vespre. Us parla Martí Oliver, a la tècnica Dani Puntí Prats. Ara mateix passen 8 minuts de les 2 del migdia.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14.
11: Bona tarda, ja tenim les primeres cues a l'operació tornada de les vacances d'agost. Ara mateix els problemes de circulació són sobretot per tornada a la Costa Brava, Gemma Parellada.
17: A la C65 entre Llagostera i Santa Cristina d'Aro hi ha 5 quilòmetres de retencions per anar cap a l'AP7 i n'hi ha 3 quilòmetres més a l'altra banda, a la C31 entre Santa Cristina i Castell d'Aro. I a l'autopista tenim 5 quilòmetres de retencions a l'altura de la Roca del Vallès. Des d'avui al migdia, trànsit ha previst que tornin 200.000 vehicles cap a l'àrea metropolitana a Barcelona, similar a la resta de caps de setmana d'estiu.
11: També tenim mobilitat intensa a l'aeroport del Prat, l'altra gran porta de tornada a Catalunya dels viatgers, on estan previstos 1.000 vols al dia.
12: Tornem de vacances, d'una setmaneta de vacances. I hem estat a Lago di Garda, a Verona i a Turín. I tot maquíssim, la veritat.
17: Des del matí es registren alguns retards, però no hi ha incidències majors. Hi ha els que tornen, però també els que marxen, ja siguin estrangers o els que van amb el calendari una mica canviat.
12: Som neboda i tieta. Ella ha fet 18 anys i li he regalat un viatge juntes a Nova York i ens n'anem ara una setmana.
18: I ara pillamos el avión y vamos para Menorca.
13: Sí, de vacaciones, porque tenemos un concierto de weekend. Y ya aprovechamos y echamos aquí lo que un 4 o 5 días venimos.
17: Sigui com sigui, és un dels períodes amb més moviment de l'any, més de 4.400 vols d'arribada i sortida durant els 4 dies, i això vol dir que ha fet un salt de més del 2% respecte al mateix període de l'any passat. L'increment es produeix en un estiu en què el Prat ha assolit una xifra rècord de destinacions intercontinentals. N'ha programat 61 en total, dues més que l'any passat, 26 cap a Amèrica i 18 cap a l'Àfrica.
11: Pel que fa al turisme, Catalunya tanca l'estiu amb un primer balanç positiu. Durant el mes de juliol s'ha registrat un rècord de viatgers i el sector també es mostra satisfet amb l'eclipsi, que ha deixat ocupacions mitjanes del 80 i el 90%, Pau Puig.
19: Aquest juliol Catalunya ha batut el rècord de viatgers amb 2,7 milions. Pel que fa als hotels, aquest mateix mes s'ha superat el rècord de reserves, tot i que les estades cada cop són més curtes i més cares. Els preus s'han inflat un 34% en comparació al 2019. Així valora la temporada el president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegra.
14: Hem de dir que està sent una bona temporada. Crec que ho hem fet al voltant d'un entre un 75 i un 80% de les pernoctacions que farem, amb la qual encara queda un marge de pernoctacions que es faran a la tardor, no?
19: L'eclipsi solar del 12 d'agost ha estat una de les fites més destacades de la temporada, sobretot a la zona de Lleida, Costa Daurada i Terres de l'Ebre. S'han assolit ocupacions d'entre el 85 i el 95%. L'estiu a la Costa Brava també ha estat marcat per la gran afluència de turistes, però les altes temperatures han reduït les reserves a terrasses i restaurants.
11: 4 minuts i seran un quart de 3. Un jove de 16 anys ha mort aquesta matinada a Castelldefels, atropellat per un cotxe que circulava a gran velocitat. El conductor ha acabat xocant amb un arbre i ha fugit del lloc dels fets.
17: La policia local de Castelldefels l'ha detingut una estona després a casa seva. L'accident ha passat poc després de la mitjanit al barri de Lluminetes i hi ha dos ferits més. Després d'atropellar el jove, el conductor ha continuat la seva marxa i va acabar impactant contra un arbre i un pal de la llum a la rotonda del passeig de la Marina. La policia local de Castelldefels s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies del sinistre i ha traslladat el seu condol als familiars i amics del jove de 16 anys que ha mort.
11: A l'AP7, un cotxe que fugia dels Mossos en contradirecció va provocar ahir a la tarda un accident amb 9 ferits, un d'ells crític. L'accident va passar a l'altura del Papiol i la policia catalana va poder detenir el conductor, que havia quedat atrapat a l'interior del turisme.
19: Els Mossos perseguien els 3 ocupants d'aquest cotxe per un robatori i, a banda del conductor, van poder arrestar un altre dels implicats en una zona d'arbres propera a l'accident. En canvi, la tercera persona que viatjava va poder fugir i es troba en cerca i captura. L'accident va produir-se a l'enllaç del Papiol entre l'AP7 i la D23, amb 3 cotxes implicats i 9 ferits. Un d'ells està en estat crític, ingressat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. 4 d'altres estan en estat menys greu al Consorci Sanitari de Terrassa i els 4 restants estan en estat lleu a l'Hospital Mutua de Terrassa. L'accident va obligar a tallar aquest tram de l'autopista durant més de 3 hores.
11: I avui ens hem llevat amb un nou incident amb arma de foc a Catalunya, en aquest cas a Salt, al Gironès.
17: Un home ha resultat ferit de bala després de rebre un tret a la cama quan era al carrer. Els fets van passar ahir al vespre després d'un incident amb dues persones més en un pis. El ferit ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona i no es tem per la seva vida. Els Mossos ara investiguen què ha passat exactament i entre les primeres hipòtesis no es descarta que sigui un afer vinculat amb el tràfic de drogues, segons informen fonts al corrent de la investigació a Ràdio Girona. Els altres implicats van marxar del lloc dels fets i la policia catalana intenta ara trobar-los i esclarir les circumstàncies de l'incident. De moment no hi ha cap persona detinguda.
11: L'acte de la Diada a Madrid, que es feia tradicionalment uns dies després de l'11 de setembre, aquest any es trasllada a Extremadura. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, amb la intenció segura que cada any es faci en una comunitat diferent.
17: En una entrevista al periòdico, Illa assegura que la voluntat del govern és fer-se entendre i reforçar els vincles que Catalunya té, diu, amb els extremenys.
20: Subratllar la vinculació de molts ciutadans d'Extremadura amb Catalunya, de molts catalans d'origen extremeny. I la meva idea, la idea del govern, és fer-ho aquest any a Extremadura i l'any que ve un altre territori. Nosaltres hem de sobrar alguna cosa que ens uneix. I la pel·lícula 47, el protagonista, és un extremeny.
17: L'acte es farà els dies 16 i 17 de setembre. En la mateixa entrevista, Illa també s'ha pronunciat sobre el conflicte d'educació una setmana abans que torni el curs escolar i de la vaga que han convocat els sindicats. El president admet que l'educació s'ha de replantejar, però demana sentit comú als docents.
20: L'educació requereix una pensada a fons. Hi ha coses a millorar? Rotundament sí. Ho farem tocant de peus a terra. No es pot passar del 0 al 10 sense passar abans pel 1, pel 2, pel 3, pel 4, pel 5, pel 6, pel 7, pel 8 i pel 9 i llavors s'arriba al 10.
17: Illa creu que Catalunya té els recursos per replantejar l'escola i millorar el nivell educatiu.
11: I atenció amb el que us explicarem ara, perquè a Catalunya en els darrers mesos alguns ajuntaments han començat a encarregar càmeres de seguretat amb intel·ligència artificial per analitzar les imatges i poder detectar possibles situacions conflictives.
19: Són sistemes que van més enllà dels lectors de matrícules i que, entre d'altres coses, quan detecten una conducta sospitosa o un element que pot generar cert risc, envien una alerta a la policia.
15: Si abans hi havia 3 o 4 o 5 agents davant d'unes pantalles mirant unes càmeres, ara potser n'hi ha un, però els altres 4 estan al carrer.
19: Ho explica Eduard Galí, el director tècnic d'Alfanet, una empresa catalana que està implementant la tecnologia en diversos ajuntaments catalans. Qui valida si aquesta sospita és efectiva, és efectivament una conducta irregular, són els propis agents. El primer pas és entrenar la intel·ligència artificial.
15: Un sistema que és capaç de detectar una baralla o una persona que porta un ganivet a la mà és perquè ha estat entrenat, se li han introduït imatges, fotografies de casos iguals o similars.
19: I després ells creen un programa compatible amb les càmeres de seguretat que els ajuntaments vulguin encarregar. Alguns dels ajuntaments pioners en voler-ho implementar són Lleida, el Vendrell, Mataró o Badalona.
11: L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, precisament va ser qui fa unes setmanes va anunciar que se sumaven a aquesta tendència i instal·larien 600 càmeres perquè els permetria, deia, tenir més madura contra delictes que ara costen de perseguir.
19: Exacte, en un vídeo a les xarxes socials fins i tot va assegurar que faria servir eines de reconeixement per poder seguir les persones que delinqueixin en temps real.
2: Una càmera d'intel·ligència artificial que si comete algún delito les pueda estar siguiendo por todo el recorrido, por todas las calles que pase.
19: Per poder fer aquest seguiment, els ajuntaments primer han de demanar permís al Departament d'Interior per instal·lar les càmeres i en l'àmbit de la intel·ligència artificial han de respectar els límits legals que marca la Unió Europea. Tant Galí com la professora de Dret Públic, Cristina Blasi, assenyala una línia vermella.
21: La línia vermella és el reconeixement facial en temps real per part de la policia.
15: No es pot identificar per patrons biomètrics de ningú, es pot identificar a les persones en funció doncs a roba que puguin portar posada, les sabates que puguin portar posades o si porten pantaló curt, pantaló llarg.
19: Fons de l'Ajuntament de Badalona consultades per CERT Catalunya afirmen que les càmeres que s'instal·laran incorporaran tecnologia capaç de diferenciar gènere, l'edat estimada de la persona o fins i tot el color de la roba, però que hauran de limitar-se a les finalitats que els autoritzin.
11: El sector de la robòtica a Catalunya s'ha duplicat en els últims 5 anys. Segons dades del Departament d'Empresa i Treball, ja hi ha 311 empreses catalanes que s'hi dediquen, tot i que només 9 fabriquen robots humanoides. Una d'elles, però, és pionera i puntera a Europa, i CERT Catalunya l'ha visitat.
17: Al barri del Poblenou, a Barcelona, hi ha Pal Robòtics, l'embrió, on s'hi fabriquen algun dels models més avançats d'humanoides de tota Europa. Un d'ells és el canguro, que té braços i cames, cap encara no, i que ja camina i fins i tot salta.
22: Fa passets petits. Sai està pilotant, eh?
23: Sai és el nostre investigador d'aprenentatge amb reforç.
17: El canguro encara teledirigit i l'estan entrenant per ser el més àgil possible, però sobretot l'objectiu és que aprengui tot sol. I és que l'autonomia dels robots humanoides és la gran fase d'exploració actual i també la que més riscos comporta.
24: El risc és real, en el sentit que aquest tipus de tecnologia pues puede ser utilizada por varios tipos de temas. Entonces, riesgo real. En Europa normalmente hacemos muchísima más atención. Hay otros países que no tienen la misma regulación, son muchísimo más laxo y allí tendrán un riesgo probablemente muchísimo más real.
17: Ell és el Francesco Ferro, cofundador i director executiu de Pal Robòtics. No s'atreveixen a especular quant de temps pot passar fins que els robots puguin prendre decisions de manera independent, com ja ha fet la intel·ligència artificial. De moment, els humanoides que s'estan fabricant ara, el 70% dels catalans, per cert, s'exporten, es fan servir a les universitats per investigació en la indústria i els prototips més avançats, com el canguro.
23: És com tenir un avatar. Tu vas a poder tenir una persona que pot anar a l'altra punta del planeta sin desplaçar la persona. I això en entorn perillós com pot ser una planta química, una planta nuclear, una exploració, i és algo que crec que serà on primer es veuran aquest tipus de robot funcionar.
17: Ell és el Luca Marchioni, el director tècnic de Pal Robòtics. Al costat del robot, al costat del canguro, n'hi ha un de més atlètic, el Primi, que s'està desenvolupant justament per un projecte europeu i que serà un assistent de fisioterapeuta. Ell té mans i dits amb articulacions i servirà per fer rehabilitació a persones que hagin patit un ictus.
3: Gràcies, Gemma. Passen 5 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Publicitat i tornem.
0: Cadena SER.
5: Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la Cadena SER.
6: Tots els nostres continguts.
5: Som a tot arreu. Som al teu costat.
6: Descarrega't l'app de la Cadena SER.
5: Tot això passa aquí.

0: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
3: L'Hospital de Bellvitge lidera una recerca d'àmbit estatal per demostrar els beneficis de tractar el trastorn obsessiu compulsiu, el TOC, de forma precoç quan apareixen els primers símptomes. El problema és que de totes les malalties mentals, aquesta és de les que els afectats més triguen en demanar ajuda, fins a 10 anys, Susana Ruiz.
4: Els malalts de TOC tenen pensaments intrusius i molestos que es converteixen en obsessions i fan actes repetitius, accions o rituals que reprodueixen infinitat de cops per reduir l'ansietat que les obsessions els generen. Quan abans rebin tractament, més probabilitats hi ha que puguin fer vida normal. La doctora Pino Alonso, cap de psiquiatria de Bellvitge, és la investigadora principal de l'estudi.
5: Quan tu tens una conducta que repeteixes moltes vegades, això produeix uns canvis en el circuit cerebral. Llavors, quan tu estàs molt de temps ritualitzant, d'alguna manera això modifica les connexions del teu cervell. Llavors, si tu fas una intervenció abans que aquestes connexions estiguin modificades, doncs és molt més fàcil que hi hagi una bona resposta.
4: Actualment hi ha tractaments molt efectius per abordar aquesta malaltia, sobretot quan s'aplica des de fases inicials, però hi ha una barrera social important. És un trastorn força desconegut sobre el qual es frivolitza sovint.
5: I hem d'entendre que és una malaltia que, tot i que es banalitza molt i se'n fa com broma, o pot arribar a generar un nivell de malestar i d'angoixa terrible.
4: Entre el 2 i el 3% de la població pateix un trastorn obsessiu compulsiu, segons els estudis epidemiològics.
3: Per cert, que Catalunya va reciclar l'any passat el 100% dels olis industrials utilitzats. Parlem de més de 19.000 tones que s'han pogut reutilitzar gràcies a una cadena amb tots els actors implicats que permet que aquest residu tòxic es pugui valoritzar. Ens explica com funciona l'Oriol Soler.
6: L'oli industrial no només es fa servir a cotxes, fàbriques o maquinària pesada, s'utilitza pràcticament a tots els edificis, negocis o recintes.
7: Al estar present en tot tipus de maquinària, pues un caso así muy específico sería un ascensor. Recogemos, o sea, genera ese aceite usado pues desde instalaciones escolares hasta hospitales, hoteles y oficinas.
6: Ho explica Ainhoa Lizarbe, directora de Relacions Institucionals de SIGAUS, que és el sistema col·lectiu de responsabilitat del productor a Espanya pel que fa als olis industrials. Els consumidors traslladen aquest oli usat a tallers o contenidors especialitzats i en el cas de les grans fàbriques hi ha un circuit específic per recollir-lo, tractar-lo i posar-lo de nou al mercat. A més, aquest residu és altament tòxic i és obligatori separar-lo de manera adequada.
7: És un residu peligroso i esto significa que la ley obliga a una correcta gestión a todos estos actores. Es decir, si cualquier poseedor decidiera deshacerse de este aceite usado de cualquier manera, estaria expuesto a moltes quantitats.
6: L'any 2025 es van generar a Catalunya 19.800 tones d'oli industrial procedents de més de 8.000 establiments, sobretot de tallers mecànics, fàbriques repartits en més de 600 municipis catalans. D'aquest volum s'han obtingut 12.000 tones de lubricants regenerats i 600 tones de fuel industrial. Per obtenir aquests mateixos recursos, mitjançant la seva producció habitual, haurien calgut més de 5 milions de barrils de petroli.
3: Avui, 30 d'agost, és Sant Fèlix, patró de Vilafranca del Penedès, i per tant tenim en marxa la tradicional Diada Castellera. Ara mateix s'està fent la segona ronda a la plaça de la Vila. De moment, entre els castells més destacats, la Vella ha descarregat el 4 de 9 sense folre i els castellers de Vilafranca han descarregat un 3 de 10 amb folre i manilles. Avui, per cert, que hem tingut una gran nit al Palau de la Música. L'orquestra del Festival de Bayreuth ha actuat aquest dissabte per primera vegada al Palau de la Música en un concert que ha culminat la celebració dels 40 anys del Festival de Peralada. La cèlebre orquestra que celebra, atenció, 150 anys, ha estat interpretant una selecció dels moments més emblemàtics de l'anell del Nibelung del compositor Richard Wagner, creador del Teatre de Bayreuth, un dels festivals més coneguts a nivell internacional i un compositor amb qui Catalunya sempre ha tingut una gran relació.

0: i ens queden els esports. Hansi Flick ha parlat en roda de premsa a la prèvia del Barça, que juga demà a 2:15 contra el Rayo Vallecano. Santi Ovalle, bona tarda.
1: Bona tarda, acaba de comparèixer Hansi Flick a la prèvia del partit de demà dilluns contra el Rayo Vallecano, un partit pel qual continuaran disponibles els mateixos jugadors que ja van entrar a la llista de convocats dijous passat i pel qual apunta que hi haurà bastantes rotacions perquè el calendari no perdona i tres dies després ja torna a haver-hi partit de Lliga. Hansi Flick a la prèvia d'aquest partit ha assegurat que està content amb la plantilla que té i que no hi ha cap inconvenient si es queda aquesta plantilla fins al gener.
2: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team and so Deco is working on that if we can.
1: L'equip es concentra demà a 2:15 a la prèvia d'aquest partit contra el Rayo Vallecano corresponent a la jornada 3 de Lliga.
0: I ens queda també el temps, Núria Saró.
3: Hola, molt bona tarda. L'últim diumenge del mes d'agost s'acomiada amb un temps força tranquil, amb sol, amb alguns núvols decoratius que tenim a les comarques de Tarragona. I aquesta tarda també en veurem algun núvol d'evolució, de bon temps, al Pirineu Lleidatà. Una jornada que ve marcada amb temperatures una mica més altes que les d'ahir i moltes màximes es mouran entre els 30 i 35 graus. La setmana començarà tranquil·la, amb alguns núvols, sobretot al prelitoral, que a la tarda podrien deixar algunes precipitacions, com també algun ruixat especialment al Pirineu Gironí. I a finals de setmana, atenció, que les temperatures tornaran a pujar amb ganes i, de fet, a finals de setmana es podrien tornar a assolir, inclús superar els 40 graus a Ponent.
0: Gràcies, Núria. Per cert, que ahir la Ludwig van la va tornar a fer grossa.

El grup, un dels grans referents a Catalunya, va actuar ahir al Festival Acústica de Figueres, un festival que s'està fent tot aquest cap de setmana amb grans èxits del seu últim gran disc, com aquest, Xavier, tècnic de so.

El grup està de gira per presentar el seu últim disc i actuarà justament dimarts a Vilafranca. Arribarem a 2:15. Recordin, demà estrenem nova temporada de Ser Catalunya, que arriba amb grans novetats. Tindrem més hores en català, una hora més de l'equip Catalunya, que arribarà fins a les 12 del migdia, i un reforç també molt especial en el segment del Barça. Ja han anat sentint la nova transmissió del Què t'hi jugues, Barça, dirigida per Sique Rodríguez i amb Albert Bermúdez a la narració. Una transmissió que ens fa especial il·lusió perquè es commemoren 50 anys de la primera retransmissió en català feta per Joaquim Maria Puyal aquí als estudis de Ràdio Barcelona. Amb aquesta informació, com dèiem, arribarem a 2:15. Això és tot. Adeu-siau, que acabin de passar un bon diumenge.

0: I a aquesta hora obrim el racó de pensar amb la Laura Grau. Molt bon dia, com estàs, Laura?
1: Molt bé, Laura, intentant arribar al final d'agost sense morir.
0: Sí, ja ho té això, ja ho té això, ja ho té això. I com veus el setembre? Se't presenta mogudet. Aquesta setmana justament parlàvem d'aquesta tornada a la rutina, tema d'horaris, tema de cansament, aquesta síndrome postvacacional.
1: A mi m'agrada, què vols que et digui, Laura?
0: T'agrada tornar al setembre, eh?
1: Per la gent que no li agrada la seva rutina, la seva vida, la seva feina, però jo ja estic farta de que tothom estigui voltant, fora de casa seva i fora del seu lloc de treball. Necessito que tothom torni a estar al seu calaixet per tenir una mica de pau mental. El caos està molt bé durant uns moments i la diversió, però necessito
0: ja
1: una mica d'ordre.
0: Ara ja està, tornem sí, sí, a l'ordre. Què t'ha fet pensar per això aquesta setmana?
1: Doncs mira, justament amb la gent que no ha tingut vacances, no? Amb la gent que ha estat tot l'estiu treballant de feines que sovint doncs, no estan prou reconegudes, no només a l'estiu, sinó penso que tot l'any, perquè són feines amb molta responsabilitat, amb horaris incòmodes, sobretot sí, exposades al públic, vinc a parlar de les feines que són de cara al públic,
0: uf,
1: i que tenen aquest risc físic o de càrrega mental, que a més a sobre es perceben com a feines senzilles perquè potser no necessiten doncs, una gran carrera acadèmica darrere per fer-la, però que alhora doncs, tenen això, molta responsabilitat i sovint a més no es remuneren proporcionalment.

0: En quines feines penses, a veure?
1: Aviam, jo m'he anat fixant en diverses feines, no? Mentre jo anava fent les meves activitats habituals de vacances, doncs he pogut, per sort, gaudir d'una mica de festes majors, una mica d'estar aquí a Barcelona i poder anar a la platja de la Barceloneta, o poder anar una estona, una nit al Paral·lel, o ara que són festes de Sants o de Gràcia, doncs poder anar circulant per la ciutat de nit, i pensava, els conductors de nitbus, aquestes persones, què els hi posaven de petits al Colacao? Perquè el que han d'arribar a aguantar, amb la paciència que han de tenir per anar recollint per la ciutat tot de gent que ha begut, gent, a més, barrejada amb altres persones que van a treballar, perquè, clar, una simbiosi molt estranya que es dona en aquests vehicles nocturns públics és que hi ha gent que se'n va a treballar a les 5 de la matinada, a les 6 de la matinada, doncs, per exemple, a netejar locals de comerços o de despatxos o cases a la part alta de Barcelona, sobretot, i que han de conviure cada dia el seu trajecte cap a la feina amb persones, doncs, això, que estan de vacances, o amb turistes, que encara és, sí, fins i tot una mica pitjor.
2: Sí, amb els que van a dormir.
1: Exacte, amb els que van a dormir, perquè no tenen aquesta sensació de responsabilitat sobre la seva ciutat, no? De dir, mira, jo almenys com a ciutadana de Barcelona, tot i que aquell dia hagi anat de festa i que pugui estar, doncs, amb les condicions que pugui estar, penso que potser tens una mena de respecte pels serveis públics de la ciutat que la gent que està fent turisme moltes vegades, desgraciadament, no té, perquè sent que no està a casa seva, no? Així que, des d'aquí, tot el reconeixement als conductors i conductores de Nitbus, no sé com ho feu. Després també una altra situació que m'he anat trobant aquest estiu, perquè doncs, no he estat prou previsora, com moltes persones que estem de vacances, tenim ganes de dormir, de llevar-nos tard, i després volem anar a la platja, tot ho volem, eh? Volem agafar el cotxe, volem plantar-nos a la Costa Brava, i volem dir, jo vull aparcar en aquesta platja, on clarament no hi caben més de 30 persones, no? I allà necessites un agent rural o un agent cívic, no sé exactament quina feina és, que et digui, no, noia, l'aparcament està complet des de fa 3 hores, haver matinat i haver vingut abans, arribat abans, i ho haguessis pogut entrar per aquest camí d'un parc natural que clarament no pot estar saturat de cotxes, no? La quantitat de maleducats que han d'aguantar aquesta gent que es pensen que, clar, com que han sortit de casa i han fet un trajecte de 2 hores i es mereixen poder aparcar en aquesta platja totalment completa
2: és
1: i
2: veritat,
1: que per algun moment estarà tancada per algun motiu, no? O per risc d'incendi o per qualsevol altre motiu. Vull dir, hi ha un motiu pel qual tu no pots accedir a aquella cala.
2: I costa d'entendre quan això que deies, no, estàs de vacances i tu et creus que el teu temps, evidentment, o sigui, ningú m'arruïnarà a mi el meu dia de platja.
1: Sí, sí,
2: no
1: sí.
2: M'ho dirà a mi una persona aquí que m'està dient que no puc aparcar el cotxe. Ja et diré jo on aparco el cotxe, no?
1: No he treballat jo tot l'any per ara, mereixen.
2: Exacte.
1: Que em barris el pas. Bé, doncs aquelles persones tenen una feina molt dura, segons la meva perspectiva, d'anar dient a tothom doncs, que ha fet tard i que no pot entrar. Ja et dic, la quantitat de discussions que s'han d'emportar, no vull ni plantejar-me.
2: Tu tindries paciència per fer una feina així?
1: No, gens. No, jo,
2: ja no tenim clar d'entrada. Sí, no.
1: Aquestes feines que, a més, la majoria del temps consisteixen en decebre a les persones que has d'atendre, perquè al final els has de dir una cosa desagradable, i jo crec que has d'estar fet d'una pasta molt concreta.
2: Totalment.
1: Després també tenim la gent de les brigades, la gent de les brigades de neteja, ja sigui privada o pública, però sobretot aquesta gent de les brigades municipals, aquests dies de festa major, que han de sortir cada dia ben aviat al matí, a la matinada, a recollir doncs, tot l'escampall de residus que deixa una festa, que...
2: Que penses, no us costa res agafar els gots, agafar les ampolles, agafar tot el que heu fet amb bosses de plàstic amb les que ho heu portat, i la mateixa bossa que ha arribat és la mateixa bossa que se'n va.
1: Total, estaria molt bé que cadascú fes responsable dels seus propis residus.
2: Clar.
1: Però, parau per bé, tu te'n vas de les festes a les 5 de la matinada i tot el terra està ple de gots de plàstic, de gots de cartró, de llaunes,
2: sí.
1: I de residus diversos, no? Bueno, per no parlar, que és un altre maló que podem obrir un altre dia, dels suposats gots reutilitzables que mai es reutilitzen, que tothom se'ls deixa sempre a casa i cada any se'n fan de nous, i jo no acabo d'entendre gaire la dinàmica, però vaja. Que aquesta gent, escombriaires, treballadors públics de neteja, han de sortir doncs, a aquestes hores, i a més fins i tot el que dèiem també dels conductors de nitbus, no?
2: Coincidir
1: amb la gent que marxa de la festa i potser possiblement també acabar-los de fer anar cap a casa i tenen una feina molt dura. Ja n'hem parlat en aquesta secció de tot el món del lliure, dels monitors i monitores de casals d'estiu i de campaments.
2: Santa paciència també han de tenir monitors de lliure, eh?
1: Sí, sobretot volia parlar dels que hi han de ser les 24 hores, no? O sigui, d'aquests que fan les colònies de 15 dies, de 10 dies, tot seguit, que ja el tercer dia portes dues nits complicades i has de seguir fent la teva feina i tirant endavant.
2: I somriu i fem un joc ara, saps? Que has de jugar. Oh, Déu meu.
1: Amb les activitats d'uns nens i nenes que a vegades doncs, potser no dona temps de conèixer prou encara, amb uns companys que potser tampoc coneixes perquè sovint són feines doncs, que van canviant el personal i que són gent molt jove que va rotant, i a vegades també doncs, havent d'atendre pares, mares, famílies que estan histèriques a casa seva.

0: d'acompanyar fa res, un parell de setmanes, una amiga meva que tenia, bueno, pues, doncs, uns problemes d'esquena i de ronyons i tal, a urgències del cap, i vaig flipar amb la paciència que han de tenir les persones que et fan el cribatge, no? O sigui, la primera persona que t'atén, quan tu estàs arribant allà desesperat amb el dolor que tingui, que sigui, sí, que tens i que t'ha portat a anar a un cap, i que, clar, bueno, unes hòsties per aviam qui és atès primer, perquè, evidentment, doncs, suposo que a l'estiu no hi deu haver tant personal com la resta de l'any, persones que potser doncs, han d'atendre 8 pacients diferents a la vegada, han d'anar trucant als boxos de dintre, tal... No sé si heu vist la sèrie de The Pitt, que és una sèrie que
1: no encara, molt, recomano molt. Multipremiada, The Pitt. Sí. Tothom que l'ha vist diu que és meravellosa, que s'ha de veure.
0: HBO, però jo hi penso molt. Cada cop que haig d'entrar en un hospital o en un cap, penso que aquestes persones, és que de veritat, jo no puc entendre com existeixen i com a vegades les arraconem totalment dins del nostre imaginari de la societat, no? De dir, no, bueno, és que clar, els metges ja cobren prou, les infermeres i els auxiliars i els recepcionistes de serveis mèdics ja cobren prou. Mai cobren prou, aquesta gent, us ho asseguro.
1: Déu-n'hi-do.
0: Pel que han d'aguantar. Seguim amb els cambrers i cambreres de bars i de discoteques.
1: Ja deia, jo dic que està trigant molt a mencionar tota la gent que es dedica a atendre i a atendre les nostres peticions és gastronòmiques i etíliques o el que sigui.
0: No, no, mare en meva. De l'hostaleria jo flipo també la resistència que tenen davant, sobretot del perfil de client maleducat, que dius, sí, sí. Noi, noia, estàs de vacances, has vingut aquí a fotre't un arròs i un vinatxo que està perfecte, però noi, no tens cap pressa, no se te'n va el tren. Aquesta persona que està treballant en aquesta terrassa planíssima, que potser no hi comptava que avui hauria de fer tants serveis, deixem que agafi doncs, una mica d'aire, que vagi al seu ritme. No és culpa teva que hi hagi tanta gent, però tampoc és culpa seva que el seu cap o la seva cap, sí, doncs aquell dia no hagi posat més personal i no sigueu maleducats.
1: Exacte,
0: tu,
1: no passa res, demanar les coses bé i no posar-te...
0: Exacte. Mira, si hem d'esperar un quart d'hora més, doncs l'esperarem i ja està.
1: Vaja, amb què acabem?
0: I acabem amb les persones que estan atenent els retards, que aquestes hi són tot l'any, de la Renfe, dels trens, de les incidències, del metro, i jo això sí que és una cosa que penso. És que a mi o em paguen 1 milió d'euros o jo aquesta feina, no sé com la podeu aguantar, perquè és això, és atendre tota l'estona gent emprenyada, gent que no ha pogut arribar a treballar, gent que porta molta estona esperant, acabant-se-li la paciència, i tu ets la primera persona a qui tenen accés per poder queixar-se i per poder fer la seva reclamació. Sí. Jo no vull ni saber com ha de ser l'experiència diària d'una persona que té aquesta feina, així que espero de veritat que estigueu molt ben pagats o que pugueu canviar de feina el més aviat possible, perquè, clar, algú l'ha de fer.
1: Jo me'ls puc imaginar quan et fa pel nom aquesta feina, però dic amb moltes, a vegades que dius ui, avui no estic preparada per assumir... Molta gent enfadada és com, m'amago, me'n vull amagar. Jo faria, sí, vull amagar. No,
0: me'n vaig al lavabo durant 3 hores.
1: Me'n vaig al lavabo. No, és broma, no ho faríem. No ho faríem.

0: Menció honorífica per l'home que treballa fent de gos. Una gran feina també aquesta, treballar fent de gos per festes infantils.
1: Té les seves coses també. Doncs això, Laura, el que m'ha portat a pensar tota aquesta observació de les feines diverses que he anat veient durant aquest estiu i també durant tot l'any, que penso que estan molt poc reconegudes, és que penso que hauria de ser obligatori treballar en algun moment de la teva vida, encara que sigui un temps molt curt, de cara al públic. Perquè és que ja no és només quantes hores treballes, que això sempre poden ser més o poden ser menys, sinó que és també els sacrificis que has de fer per aquella feina, d'hores de son quan tens horari nocturn, els caps de setmana, els festius, la vida social a la que renuncies, la conciliació si tens família. Llavors, haver de tractar diàriament amb persones maleducades, perquè n'hi ha moltes, desgraciadament. Sense tornar-te boig, gent que es pensa que perquè et paga un servei et vol parlar com si fossis el seu esclau, crec que és un aprenentatge vital que tothom hauria de tenir justament per tenir l'empatia de quan va a demanar
0: un servei,
1: també
0: alguna cosa, un servei,
1: a queixar-se, a ser client, a ser la persona que ha de ser atesa, doncs pugui tenir aquest mínim de paciència amb la gent que està treballant i que porta moltes hores allà renunciant a tot això que estem dient.
0: Però això em lliga, perdona, creus que, ja com vas dir, crec que s'identifica qui és nen de cau i d'esplai, també creus que pots identificar qui és gent que ha treballat una mica cara al públic en algun moment de la seva vida?
1: Totalment.
0: Que pot ser fent barra, una festa major, o diverses festes majors, vull dir, crec que això ja et curteix suficient.
1: Totalment. Qualsevol feina que impliqui atendre a una diversitat prou gran de persones, potser en un horari o en un moment en què la gent no té tanta paciència, perquè especialment en temps de xarxes socials penso que cada cop estem més aïllats i que falten codis socials, i és que jo ho noto en les persones del meu voltant que potser no tenen un tipus de feina com aquesta, no? Que no cal que sigui per sempre, no cal que sigui fent cap tasca extremadament complicada, però una estoneta, un tastet per interioritzar algunes coses, crec que tothom hauria de tenir-lo. La primera cosa, que

0: ets el centre del món, que la vida no va sempre de tu, i ara ja com tot aquest discurs de t'has de prioritzar tu mateixa, tal, està molt bé si algun cop ho has hagut de deixar de fer, pel motiu que sigui, però és que hi ha gent que mai ha deixat de ser la seva prioritat, ni en horari laboral. Llavors, posa't una estona al servei dels altres, anem a comprovar una mica com viu l'altra gent, no? Sobretot per aquest tema de que a vegades no pots fugir del conflicte, o sigui, a un amic que amb qui t'has emprenyat tu li pots fer ghosting, pots deixar de veure la família si no t'hi portes bé, deixar la parella si no esteu bé, però no pots deixar un client pesat o mal educat, la teva feina és atendre'l, i per tant és possible que en algun moment t'hagis de menjar aquesta incomoditat, t'hagis d'aprendre a sostenir una conversa violenta, arribar a alguna mena de resolució. Tu no pots arribar a l'edat adulta i ser un adult funcional sense haver experimentat mai això.
1: Clar.
0: Per tant, jo penso que és un dels motius també pels quals tothom hauria de treballar de cara al públic en algun moment. I després hi ha un tema de conèixer una gran diversitat de persones. Sobretot si és un servei públic o de primera necessitat, tu has d'aprendre a tractar amb gent que no parla la teva llengua, gent que té malalties, gent que té problemes, amb extrema vulnerabilitat. Aquí no només hauràs de donar el mateix servei que qualsevol altra persona, sinó que segurament necessitarà molt més de tu per arribar al mateix objectiu. O sigui,
2: sí, sí.
0: Fer anar una màquina, trobar una porta, adquirir un producte, obtenir informació, tothom ha de poder arribar al servei que tu estàs prestant, tingui les condicions que tingui i t'arribi com t'arribi. I crec que aquesta també és una de les cures més efectives contra la intolerància, no? O sigui, aquest tenir contacte directe amb persones de tota mena i humanitzar-les i adonar-te que tots som força semblants en el fons i que tothom necessita ajuda en algun moment donat de la seva vida, crec que és el que fa que tu després puguis conviure amb qualsevol tipus de veïns, de veïnes i de persones que et pots trobar a la societat.
1: Totalment d'acord.
0: Tota aquesta supressió de llocs de feina d'atenció al públic que crec que estem veient últimament, per exemple els caixers aquests d'autoservei,
1: o els telèfons automàtics que tot és, no? Que parles amb un robot i és com, per favor, vull parlar amb una persona.
0: Vull parlar amb una persona. Vull no haver d'omplir un formulari
1: això per l'altre dia aquí a la ràdio, crec que era la Judit, la nostra companya, per trucar per telèfon, li va contestar un contestador automàtic que va dir, vull parlar amb una persona.
0: És que
1: crec que li va passar. Crec, perquè és que hi ha un punt que és com, ai, sisplau, deixa'm ja, vull humanitat.
0: Exacte, vull que m'atenguin amb la meva especularitat i la meva vulnerabilitat i amb un llenguatge i uns codis que jo pugui entendre, no? Perquè crec que aquestes eines online al final ens han fet una mica més ignorants, una mica més insensibles, i crec que la intolerància al diferent que estem veient que va creixent té una causa molt clara, que és justament no haver-se relacionat mai amb aquest diferent, no? Perquè el teu entorn s'assembla molt a tu, perquè el barri on vius potser no es fan activitats participatives, a la teva família no hi ha ningú que se surti del patró que ja coneixes, i quan et trobes amb persones d'un altre origen, un altre context socioeconòmic o una altra religió, et fan por, no saps ben bé com tractar-hi i no saps com sortir-te'n de la situació. I penso que això es curaria molt ràpid amb una etapa de treball obligatori de cara al públic. Tu, quan tens 18 anys, has d'haver fet l'educació obligatòria, el C2 de català i haver fet una petita feineta de cara al públic per saber anar per la vida.
1: Mira, doncs apuntat aquí. També em recorda a quan també ara diuen que es podria recuperar l'examen oral precisament també per ensenyar als alumnes a exposar les idees i saber parlar en públic, no? Que també a vegades fa por i és veritat, fa vergonya o poden fer mil coses i dius, no, és que també hem d'incentivar l'alumnat a que no, a que perdi aquesta barrera que s'autoposa de parlar en públic.
0: Totalment
1: d'acord. De passar res per parlar en públic i, escolta,
0: i que els codis dels diàlegs quotidians amb els teus veïns o amb els teus clients si treballes de cara al públic són molt diferents que els codis digitals, que els que estem acostumats últimament. Has d'interactuar d'una altra manera.
1: Mira, doncs saps què farem ara? Ara que mencionava la Judit Caselles, nosaltres el que hem volgut fer és buscar algun establiment històric d'aquí a prop d'aquí la ràdio. Malauradament no ens podem desplaçar molt, molt lluny, encara no s'ha descobert la teletransportació. Per precisament preguntar això i buscar gent, doncs botigues o establiments que faci molt de temps que es dediquen en part a l'atenció al públic, precisament per això, perquè venen productes. No volem robots, són persones de carn i ossos. Llavors el que hem fet és enviar la Judit a passejar per Barcelona. Judit Caselles, hola, bon dia, on ets?
3: Hola, bon dia, Laura. Doncs mira, estic a la Rambla Catalunya, en concret estic a la botiga Beethoven amb en Jaume Doncos, que és el seu propietari i que és de carn i d'ossos, Laura?
1: Fixa't,
3: gràcies a Déu, ell sí que és de carn i ossos.
1: No han posat un robot encara allà per
3: atendre. No, encara no han posat un robot, menys mal.
1: Què diu el propietari?
3: Doncs mira, ell fa gairebé 50 anys que està venent partitures de música, es diu ràpid perquè 50 anys és molt de temps treballant de cara al públic, i ens explica una mica que hi ha dies de tot i que també hi ha persones de tot, que hi ha persones doncs, que són molt agradables, que són simpàtiques, que són alegres, i hi ha persones doncs, que tot el contrari, que són impertinents, que són maleducades i que són desagraïdes. Una mica, doncs, ja ho veus, Laura, que depèn molt del dia i del tipus de persona. A veure, Jaume, no ho sé, què és més habitual, les persones que són agradables o les que són desagraïdes? A veure, què ens pots dir? Un segon.
2: Has de dir-te que la veritat, amb aquests 50 anys, de persones desagradables, si faig una mica de... penso una mica, recordo poquíssimes persones desagradables. Potser el nostre article, que és la música, fa la cosa més fàcil. Pot haver puntualment una persona que es creu que és una barreja de Beethoven i Mahler i a tot, que et vol fer sentir com si tu no fossis res, però bé, com ja portes tants anys, això ho portes força bé. Però jo et dic, persones especialment, diguem, desagraïdes, antipàtiques, he tingut la sort que tampoc les he notat, eh? Que si les hagués notat ho diria, però són molt, molt puntuals.
3: Molt bé, quina sort. Millor que sigui així, la veritat, o sigui que siguin molts més anys, doncs, amb persones que són més aviat agradables. Tot i això, segur que hi ha hagut alguna experiència desagradable que recordes, algun moment que dius, ostres, això m'hagués agradat més aviat no viure-ho.
2: Bueno, és que ja et dic, la cosa que potser a vegades m'ha tocat una mica més la fibra és quan et fan sentir com si tu no fossis res perquè estàs darrere el mostrador i potser el que està davant es pensa que és molta cosa, o sigui, aquesta mena de despreci. Però jo et dic, és que ho tinc, és molt puntual, i a més tinc la sort de que aquestes coses se m'esveixen del meu cap, bàsicament perquè tampoc són molt dures. Jo crec que l'article que tenim, que és la música, també fa que la cosa sigui així, no?
3: I ara deies, no? No hi penso més, no? O sigui, quan arribes a casa, segueixes pensant, doncs, ostres, aquella persona m'ha fet sentir malament o m'ha fet sentir inferior, o dius, mira, ja està, ha estat un cas puntual, jo treballo amb moltíssima gent, jo atenc milers de clients, per tant, diguem-ne que un cas puntual no em farà, doncs, tenir un mal dia, o sí que arribes una mica més tocat?
2: Molt puntualment, molt, molt puntualment, si per exemple alguna persona m'ha dit el que haig de fer, no? que potser es pensa que aquests 50 anys que porto aquí no són res i que ell m'ha d'explicar com ho haig de fer, i jo no he tingut, vull dir, la serenor o per dir-ho, per contestar, i has callat, no? Has callat, perquè tampoc vols grans conflictes, potser aquell dia potser sé que et sents una mica malament amb tu mateix per no haver contestat amb seriositat, no? És només aquest petit detall. Sí que a vegades potser t'han agafat alguna cosa i aquestes coses, però això ja no és el tracte, sinó que ja saps que això pot passar a qualsevol lloc. Jo crec que és això, que la música suavitza qualsevol mena de tracte amb les persones.
3: Ai, que bonic, doncs, que la música suavitzi aquest tracte. Comentava la Laura Grau ara aquí a la secció en el programa que tothom hauria de treballar de cara al públic o que considera que seria un gran exercici una mica, doncs, d'humilitat i d'entendre, no, que no és una feina gens fàcil. No sé si comparteixes aquesta reflexió, si penses que tothom hauria de treballar alguna vegada la vida de cara al públic.
2: Home, estaria bé, el que passa que també, per exemple, jo que sóc d'aquí, sóc de la botiga, diríem, porto molts anys, per mi és més fàcil també perquè sóc el propietari, és com si estigués a casa, no? Per mi és més suau, jo entenc que un treballador que potser no està massa ben pagat i hagi de posar bona cara sempre. Per mi és molt més senzill, inclús la gràcia que a mi m'agrada molt és per si una persona no és que vingui antipàtica, sinó que la veus una mica així més seriosa, que quan se'n vagi de la botiga, encara que sigui m'hagi comprat el paralisa de Beethoven, se'n vagi amb un somriure. O sigui, tu mateix també fas aquest joc, primer per la persona, però per tu mateix, perquè has aconseguit, perquè senzillament fem un servei de vendre partitures, però el bonic és que aquella persona se'n vagi de casa i s'hi trobi tan a gust que potser pugui tornar, i no cal que vingui a comprar.
3: Doncs, Laura, ens quedem en aquests moments bonics, en aquests moments bonics de la professió, de dir, ostres, mira, doncs hi ha una persona que se n'ha anat amb un somriure i no ens deixarem emportar per aquestes persones que són impertinents i maleducades.
1: I tant. Judit, gràcies, també en Jaume.
3: Molt bé, gràcies a vosaltres, Laura.
1: Que vagi bé. Adéu, gràcies. Ara són les 9:25. Què pensaves, Laura, escoltant això? És que, clar, és veritat que hem anat a tocar una botiga que amb la música, qui ve a buscar, és veritat que suposo que ve amb un altre to.
0: Exacte, sí, jo crec que hi ha tipus i tipus de clients i de persones que necessiten un servei, no? Però és veritat que també té molt mèrit el que deia en Jaume, de passar tants anys fent la mateixa feina i encara estimar-te-la i voler que i les persones que venen a la teva botiga surtin ben ateses i amb un somriure, fins i tot si no venen a vegades amb la millor de les actituds, no? O sigui, que crec que també té molt mèrit.
1: I que també penso, és una fàbrica d'anècdotes treballar de cara al públic, sí. Perquè en el fons t'assabentes, perquè et compartiran, si són veïns potser que freqüenten l'establiment, doncs vindran, llavors t'explicaran i t'actualitzaran de la seva vida, t'actualitzaran de les seves coses, i penso, és molt bonic també aquest vincle que es crea, perquè també serveix una mica com per dir, ostres, tens xarxa i tens històries també de dir, uau, el que li passa als meus veïns del barri potser, no?
0: Sí, sí, totalment, i que en un moment de necessitar ajuda, pel motiu que sigui, jo me'n recordo un cop que em vaig deixar les claus de casa dins de casa, sí. I tenia com un